Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

that much high.

0: RAP Matí, amb Rosa Díaz.
1: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de RAP 107. Si us acabo d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8. Si fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar per seguir junts camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dimecres d'aquest 22 de juliol de 2026. En aquests moments, als exteriors dels nostres estudis, temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara, ens diu que a Parets del Vallès i al carrer tenim una temperatura de 23 graus ja, russant aquests 23 graus a Parets del Vallès, la humitat que situa al 59% i la pressió atmosfèrica a 1.003 hectopascals. Així és com comencem aquesta nova horeta, a la qual incorporem, a més de tota la bona selecció musical, incorporem la informació puntual i en directe a RAP 107. Com sempre, esperem i desitgem que tingueu un feliç dimecres. Molt bon dia.
0: Al matí, a RAP 107.

0: Avui és dimecres, és 22 de juliol de 2026. Hem de dir que el sol ha sortit a les 6 hores 37 minuts, es pondrà a les 21 hores 18 minuts. Felicitem les persones que avui celebrin el seu santoral, Santa Magdalena, Santa Alevina i Sant Baldric. Felicitats! I en quant a aquells apunts interessants savis que recull la nostra agenda, on s'arreplega tota aquesta tradició i cultura popular. Per exemple, ens ve a parlar de, en aquest cas, del que deien les paraules d'una dona del poble pigmeu a un jove, a una jove forastera. Diu, tu també ets la meva filla. Encara més saviesa d'aquesta agenda, que diu també curiositats com la que fa referència avui als pètals de rosa, dels pensaments o de les caputxines, que, sabíeu, són comestibles. Proveu de posar-ne a les amanides. Assegureu-vos que estan nets de productes químics. Pètals de rosa, de pensaments o de caputxines són algunes d'aquests pètals que són comestibles. El sol és la nostra estrella i es troba a 8 minuts llum, o sigui, per als seus rajos triguem 8 minuts a arribar a la Terra. També ens diu que si voleu fer un refresc deliciós ara a l'estiu pels infants, podeu infusionar timó, que és farigola, afegiu el suc de mitja llimona i dues culleradetes de mel. Barregeu-lo tot en un litre d'aigua, refredeu-lo a la nevera. Podeu fer refrescos sans amb altres herbes, també com la menta, per exemple. Una bona manera de fer un refresc saludable i sa. Lògicament, totes dues coses la mateixa. I acabem amb allò que diu l'agenda, no ho diguis al teu pare, noi. No ho diguis al teu pare, noi, que no vull pas que ho sàpiga, que m'agrades perquè saps anar a mercat. I et riuen els ulls quan xerres amb algú. I tries les parades i també tries els millors venedors. I no et deixes entabanar pels xerraires quan esculls la millor verdura del temps i la fruita al punt amb les teves mans, el teu nas i els teus ulls. I ja a casa, de la cuina a la taula, ens regales gustos i perfums. Són els apunts interessants aquesta saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem i compartim a diari aquí a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres, destacant que l'accident de la AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis, en direcció a Girona, a hores d'ara, ja se soluciona aquesta situació i continua, doncs, amb força fluidesa. Hem de destacar, però, que tot just fa uns instants tenim un accident que obliga a tallar la calçada en dos sentits de la marxa a l'altura de la BP1101, a l'altura del Bruc. Per altra banda, també recordar que continua activa la avaria de la C58 a l'altura de Montcada i Reixac, en el tram entre Ripollet i Barberà del Vallès, en direcció Sabadell, que provoca un quilòmetre de lentitud, on tenim retencions també en aquest vessant, en tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs, però també a la AP7 arreu del Vallès. Tenim 2 quilòmetres de cues en direcció Tarragona, en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Repassem els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dimecres, aquest 22 de juliol de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre la seva portada avui parlant de la cúpula de Plus Ultra en el focus del cas Zapatero, després de desmentir l'expresident. La Fiscalia veu necessari citar els directius després de que impliquessin a l'exlíder del PSOE en el rescat. Dos directius validen missatges que Zapatero intenta anul·lar. La nova dimensió del cas no mou al govern. Dirigents del PSOE lamenten en privat la falta d'explicacions a l'expresident que Sumar reclama. Altres temes de l'actualitat, l'incendi de Guadalajara malauradament dispara la superfície ja cremada a tota Espanya. Després d'un tràgic començament del mes de juliol i amb 21 grans focs deslligats ja, és el país europeu amb més àrea afectada fins ara per aquestes flames. El foc, que deixa prop de 32.000 hectàrees afectades, més de 1.200 veïns de 34 nuclis de poblacions han estat evacuats. Avui també parlem de Zelensky, que releva el cap de l'exèrcit a Ucraïna després de 6 dies de protestes. La destitució del ministre de Defensa, enfrontat al comandant de les Forces Armades, va obrir una crisi política i militar a Kiev. França prohibeix als menors de 15 anys l'accés a les xarxes socials. Es converteix així en el primer país europeu en portar a terme aquest vetament, en la qual l'entrada en vigor està prevista per al pròxim 1 de setembre. Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar-li l'amnistia. L'expresident acudeix a Brussel·les després de que el Tribunal de Comptes rebutgés concedir-li el perdó després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal Penal Internacional resisteix a l'assedi dels Estats Units, que busca desmantellar-lo a poc. El secretari d'Estat augmenta la pressió sobre la institució i el seu personal i reclama als aliats de Washington que li donin també l'esquena. El govern de Trump, que reactiva un tribunal de deportació de terroristes que actua en secret. La jutgessa que ho presideix dona a termini fins a aquest dimecres perquè el Departament de Justícia aporti més arguments sobre el cas, que seria el primer d'una cort creada a l'any 1996. L'última matança que colpeja a Mèxic, empresaris, funcionaris i cossos penjats d'un pont. L'assassinat de 10 homes en reivindicant per al càrtel de Sinaloa a Zacatecas escampa la por i reviu el sacsejament a les extorsions.

El govern de Donald Trump demana immunitat per Delcy Rodríguez en el cas de tres americans torturats. El Departament de Justícia adverteix que la Casa Blanca la considera cap en actiu d'un estat estranger. Trump es mostra disposat a parlar amb Hezbollah. El republicà rep el president libanès per intentar parlar de l'aplicació de l'acord de pau amb Israel. En l'àmbit econòmic, El País en parla avui d'Amancio Ortega, que acumula 9.000 milions en actius sota la filial de Ponte Gadea a Luxemburg. El valor de la seva cartera va créixer un 25% el 2025 després de pagar 500 milions per al 49% de PDPorts i realitzar noves compres immobiliàries al Canadà o als Estats Units. Parlem també d'Iberdrola, que adquireix el 80% de la principal distribuïdora elèctrica finlandesa per 5.000 milions. El govern reactiva la renovació de la Red Iris un any després d'anul·lar el polèmic contracte amb Huawei. Deixem El País. El Punt avui obre la seva portada aquest dimecres parlant de que ha mort un referent de la literatura catalana, ha mort en Josep Vallverdú. D'altra banda, Puigdemont denuncia Espanya a la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia Europeu sobre l'amnistia. La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que amnistia els encausats per les despeses de l'1 d'octubre. El Suprem ratifica la destrucció d'urnes de l'1 d'octubre a petició dels Mossos i dubta del valor històric. La manifestació de la Diada reivindicarà la independència des de Barcelona, Girona i Amposta. L'amic de Zapatero el torna a implicar en el cas Plus Ultra, però sense aclarir com s'ho feia. El Partit Popular vol retirar el nom d'Isabel Clara Simó d'un institut per la seva defensa dels Països Catalans. Parlem de Catalunya, que rebrà 63 milions del govern espanyol per climatitzar hospitals, centres de salut i també escoles. La Vanguardia i els seus titulars han de portada sota l'ombra de la corrupció. Julio Martínez assenyala Zapatero com el cervell del negoci de vendre influències. Govern i PSOE assumeixen el risc de sostenir la innocència de Zapatero. Si parlem de canvi climàtic, trens han de, en aquest cas, trenades d'onades de calor que no es dispersen al nou patró dels estius. Amb la d'aquesta setmana seran 81 ja les onades de calor comptabilitzades des de l'any 1975. 25 van passar entre el 1975 i el 2000 i 56, és a dir, més del doble, entre el 2001 i el 2026. El 25% d'aquestes 56 van tenir lloc en els últims 4 estius. Parlem d'investigació oberta a la teràpia de Jonathan Andic, que contemplava sotmetre's a una situació extrema en un barranc. Una ajudant de la terapeuta dels Andic declara als Mossos, davant dels Mossos, que va ser ella la que va buscar la ruta de Collbató a petició de Maria Júlia Luderwald. D'altra banda, parlem de la guerra comercial. Donald Trump, que sorteja el fre judicial i ultima nous arancels a 60 països. La Casa Blanca estreta l'acercament sobre les empreses d'intel·ligència artificial. Zelensky destitueix el cap de l'exèrcit per acabar amb les protestes ciutadanes a Ucraïna. Avui La Vanguardia, en un reportatge, en parla de tendències de benestar i analitza aquests banys que s'han posat de moda ara, fa un temps, els banys de gel, entre la ciència i també el postureo. El conegut com a cool plunging passa de ser una tècnica de recuperació per a esportistes a tot un ritual de benestar, amb beneficis però també amb limitacions.
crema al Parc Natural de la Sierra Norte en clau dels valuosos boscos i hàbitat del llop. A l'incendi a Guadalajara.

acabem fent un cop d'ull als titulars destacats a la portada del Periòdico de Catalunya, que obre parlant de futbol i del davanter Ferran, el tauró que mai es va rendir, l'heroi de la selecció espanyola a la final del Mundial, que va viure un episodi fosc a nivell anímic el 2023 que el va perjudicar, però que el va obligar a reinventar-se per emergir molt més fort. És un dels temes importants que obre aquesta portada de El Periódico. També es parla de Julito, que ratifica el pacte de l'1% de per Plus Ultra i el paper de Zapatero. Parlem de fustigació, un país. Les cadenes hoteleres espanyoles se'n van de Cuba per les sancions de Donald Trump. D'altra banda, licitació pública de la zona metropolitana. Veolia guanya posicions per obtenir el contracte d'aigua de l'àrea de Barcelona. Parlem de violència masclista. Tres dones moren assassinades a Espanya en tan sols 24 hores. Autoritzats els megawatts per a la gigafactoria de Móra la Nova. La nova llei antitabac multarà menors que fumin amb fins a 600 euros. En quant als efectes de la sentència europea, Puigdemont denuncia Espanya davant la Unió Europea per incomplir la llei d'amnistia. Investigació encara en marxa, la investigació de la mort pel fundador del fundador de Mango, Isaac Andic. Una dona diu que la terapeuta del Sandic demanava una ruta extrema.

0: són els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dimecres, aquest 22 de juliol de 2026. 18 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: el que busques, ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Moment de fer un cop d'ull al temps on avança la previsió meteorològica. Tot apunta que seguim sense gaires novetats. Pols, cel, enterbolit i calor plenament canicular. La temperatura màxima avui al sud irà als 35 graus a la zona prelitoral. Poques novetats a la previsió del temps per avui dimecres, que ens anuncia persistència de la pols en suspensió, alguns núvols mitjancs i calor intensa amb major mesura cap a la zona prelitoral. Alguns núvols, aquesta calor intensa i maror generalitzada. Un matí de cel canviant cap al sud del litoral i el prelitoral central a causa de la presència de capes de núvols alts i mitjancs, presència de pols del Sàhara en suspensió i calor intensa amb major mesura, com dèiem, a la zona prelitoral. Es manté el vent de component est, maror generalitzada, onades de més de mig metre d'alçària. Mirem una miqueta més enllà, canvi de temps de cara al cap de setmana, un dijous que augmentarà l'aixafogor a la zona de la costa, calor intensa a la zona prelitoral i, sobretot, a l'interior i també a ponent. L'arribada d'un solc d'aire fred en altura entre dissabte i diumenge afavorirà que baixi una mica la temperatura i que augmenti la inestabilitat. Canvi efímer fins dimarts de la setmana vinent. Un cop d'ull al temps, un abans de la previsió meteorològica, i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre s'enfila ja fins als 24 graus i mig. La humitat que es situa al 56% i la pressió atmosfèrica a 1.004 hectopascals. Són 5 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

Jo no he trobat al món un lloc millor. I aquesta llengua estranya és tan tossuda

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: Ja està tot a punt per a la nova temporada d'espectacles que acollirà el Teatre Can Rajoler durant l'últim trimestre d'aquest 2026, entre els mesos d'octubre i desembre, i que presenta una programació tan completa i variada com ja és habitual. A les obres teatrals i als monòlegs humorístics dels cafeteatres també se li sumen els espectacles familiars a càrrec de l'entitat escènica familiar i les sessions de cinema català dins el cicle Gaudí de Cinema, que presentar una projecció mensual. La temporada clourà amb un gran espectacle, Els pastorets a parets, una obra impulsada per la dramaturga Queralt Riera, amb actors i actrius amateurs del nostre poble i la col·laboració de diferents entitats. La temporada d'espectacles començarà el 4 d'octubre amb l'obra teatral Dinamarca, una obra de Lluïsa Cuniller, dirigida per Albert Arribas i que compta amb la interpretació de dues grans figures del teatre català, com són Imma Colomer i Pere Arquillué. Dues setmanes més tard, el 18 d'octubre, serà el torn dels riures, amb l'obra Una idea genial. És una comèdia de situació absurda escrita per l'actor francès Sebastián Castro, guanyadora de 2 premis Molière. En aquesta representació s'oferirà al públic la possibilitat de gaudir de subtítols adaptats que transcriuran diàlegs, identificant així els personatges mitjançant colors i donant informació complementària. Són una mesura d'accessibilitat dirigida a persones sordes i amb discapacitat auditiva, alhora que pot afavorir la comprensió de l'idioma a aquelles persones que l'estan aprenent. L'escenari del Teatre Can Rajoler acollirà també l'1 de novembre una obra que, 11 anys després de la seva estrena, continua omplint teatres. Es tracta de la representació Yo Soy Tomato, escrita per en Joan Jago, qui va rebre el Premi Serra d'Or al millor test teatral. Anna Moliner i Joan Negrier interpreten una parella que fa 15 anys que comparteixen una relació sentimental i un projecte musical. Just abans d'un concert, es preguntaran cap a on va la seva música, la seva relació i quina de les dues estan destruint l'altra. Aquells que hagin gaudit de José y Tomato podran recuperar els mateixos personatges el dia 15 de novembre amb la representació de I Say Potato, creada per en Joan Jagó. Anna Moliner i Joan Negrier tornaran a posar-se dins els papers d'en Santi i la Rousseau, 10 anys després que la seva relació amorosa es trenqués i cadascun agafés un camí vital ben diferent de l'altre. El seu retrobament arrencarà amb una conversa intensa, feridora i còmica, sobre el passat, sobre les renúncies i sobre les mentides. L'actor madrileny Víctor Wilbur, ja el coneixeu prou bé, presentarà a parets el seu espectacle Fuego Salvaje, en el qual reflexiona sobre l'estètica i l'efímera durada de l'èxit. Wilbur, qui ha estat acròbata al Cirque du Soleil i que també l'hem vist en alguna ocasió a dins la nit del Teatre al Carrer per la Festa Major d'estiu i col·laborador del programa de televisió El Gran Prix, a més de ser conegut pels seus vídeos virals a les xarxes, fa amb el públic un viatge iniciàtic que parla de la reconquesta de l'ésser i del propi cos. La temporada posarà el seu punt final els dies 19 i 20 de desembre amb la representació de l'obra Els pastorets de parets.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: La policia local engega un dispositiu especial amb motiu de la festa major per garantir la seguretat, la convivència i el bon desenvolupament de tots els actes. Abans de desplaçar-vos, consulteu les afectacions al trànsit, tot escanejant el codi QR que trobareu als cartells, al programa de festa major i a la web de l'Ajuntament. Durant aquests dies, la policia realitzarà vigilància preventiva amb drons i s'habilitarà un punt d'informació de la policia local a l'edifici de l'Ajuntament, on us atendrem per resoldre qualsevol dubte o incidència. Us demanem que gaudiu de la festa major amb responsabilitat i, en cas d'emergència, truqueu al 112 o adreceu-vos als agents de la policia local. Des de la policia local, us desitgem una molt bona festa major.
1: Falten 8 minuts per a les 10 del matí. Júlia, continuem parlant d'activitats i festa major. En principi, avui s'havia de celebrar, o s'havia de poder veure imatges de parets del 1926, unes imatges que es van trobar en un arxiu al Teatre Can Rajoler, però aquesta activitat s'ha aplaçat, no es farà avui, dimecres, però sí que es farà Veus de Parets, veritat?
2: Sí, vam tenir els nostres estudis a la Caral Riera, que és la ment darrere d'aquesta activitat.
1: I que ara escoltarem l'entrevista que els vam fer ara fa uns dies.
2: Sí, i avui, precisament, faran els seus dos passis de les dues actuacions, la primera a les 7 de la tarda a Can Rajoler, que es titula Arròs a la Cubana, i la següent, una hora més tard, a les 8, que es titula La Llista.
1: Però atenció també dijous. Aquest dijous, a 6:15, taller infantil a la Biblioteca Can Rajoler, un taller de viseres 3D a càrrec d'Activijoc i que organitza la Biblioteca Can Rajoler. També hi haurà una hora o conte especial, oi?
2: Sí, a la mateixa hora, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca de Can Butjosa farà una hora del conte Qui no té nas, a càrrec de Montmas.
1: I primer dels passis, primera de les funcions de la llegenda de la Pedra del Diable.
2: Sí, nit de teatre al carrer, a la plaça de la Vila, i per poder veure-la s'haurà d'adquirir una entrada solidària d'un euro destinada a l'Associació de Donants de Sang del Vallès.
1: Que encara quedaven entrades, per aquest dijous, millor dit, encara quedaven entrades. Avui hi ha assaig general i demà encara quedaven... Divendres... Estan ja totes les entrades plenes per la festa de Pedra del Diable. Recordem que un euro a l'entrada, que és una entrada solidària.
2: Sí, destinada a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental.
1: I atenció a divendres, perquè comença, podíem dir, la festa major, tot i que la festa major ja ha arrencat fa dies amb l'Eixamplem, etc. Al matí hi haurà activitats.
2: Sí, a les 10 del matí hi haurà un taller familiar on es faran manualitats a la Biblioteca Infantil i Juvenil de Can Butjosa.
1: Després, què hi haurà a la tarda?
2: A la tarda tindrem la capta de sang, que aquest any es farà al local de la Penya Blaugrana, i serà amb el banc de sang i de teixits. Després, a les 6 de la tarda, nit del teatre al carrer, a la plaça de la Vila, Nexart Percussion perseguint el límit, una connexió musical entre espectacles. També a la mateixa hora, a la plaça de la Vila, a les 6, berenar de festa major, i hi haurà gelats.
1: Sempre el gelat a principi del... Però sempre el tenim, no? Sempre sí. El anem a buscar.
2: Just després hi haurà el toc de campanades de festa major a l'església de Sant Esteve i col·laborarà, com no, la parròquia de Sant Esteve. Després hi haurà una altra nit de teatre al carrer a la plaça de la Vila. Es farà el toc d'inici de festa major i hi haurà, com no, els gegants, els grallers i el bestiari de parets. Just a les 7 de la tarda, el pregó de festa major a la plaça de la Vila.
1: Retransmès per Rap 107.
2: Sí, i es celebraran els 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari, i també estaran els diables.
1: I al fi, després la tronada, que és impossible retransmetre res per ràdio si no escoltar els trons, en aquest cas el so dels Diables, els Petards. Després hi haurà Next Art Percussion, Eunoia Col·lectiva, també en aquest cas circ, i la llegenda de Pedra del Diable, segona funció. A més de que dansa a les 9 al Parlainera, també hi seran presents amb dansa contemporània. I després els concerts de divendres.
2: Sí, al Parc de la Linera tindrem la Gym, que la vam tenir als nostres estudis, amb el seu grup Gym Band, un concert de versions de rock, com ens comentava, i després, com no, la sessió Remember dels 46 anys de Rap 107 i el 31 aniversari del programa Actívate.
1: I acabarà la nit?
2: Acabarà la nit amb una sessió DJ activa, es diu la sessió, i tindrem els paratants DJ Juanca, DJ Nourense i DJ George, música electrònica.
1: Però no es podeu perdre a la una. Ja abans també amb la Gym Band, però sobretot a la una, 46 anys de Rap 107, amb 31 aniversari del programa Actívate, amb Beri, Joan Martí, Titi, DJ Titi, DJ Blanque, Emili Blanque i Juan Carlos. Amb molt bona música, sí o no?
2: La millor música.

0: La policia local engega un dispositiu especial amb motiu de la festa major per garantir la seguretat, la convivència i el bon desenvolupament de tots els actes. Abans de desplaçar-vos, consulteu les afectacions al trànsit, tot escanejant el codi QR que trobareu als cartells, al programa de festa major i a la web de l'Ajuntament. Durant aquests dies, la policia realitzarà vigilància preventiva amb drons i s'habilitarà un punt d'informació de la policia local a l'edifici de l'Ajuntament, on us atendrem per resoldre qualsevol dubte o incidència. Us demanem que gaudiu de la festa major amb responsabilitat i, en cas d'emergència, truqueu al 112 o adreceu-vos als agents de la policia local. Des de la policia local, us desitgem una molt bona festa major.
1: Festa major de Parets. Festa donant de sang.
2: Més que la meva sang.
1: Ho pots fer al local de la Penya Blaugrana, a l'avinguda Lluís Companys 25. Divendres 24, de 4 a 8 de la tarda, i dissabte 25, de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda.
2: No, no, no tinguis por.
1: Festa donant de sang, aquesta Festa Major de Parets.

0: Dimecres 22 de juliol torna Veus de Parets al Teatre Can Rajoler amb dues sessions. La primera a les 7 de la tarda es titula Arròs a la Cubana i la segona a les 8 s'anomena La Llista. En les dues sessions podrem veure intèrprets i artistes d'aquí del poble i per parlar-nos de com han anat els assajos, els participants i de les obres que tenim aquí als estudis, a la directora i la principalment darrere del projecte, la dramaturga Caral Riera. Bon dia, Caral.
1: Bon dia.
0: I vens avui també acompanyada d'una de les protagonistes.
1: Sí, vinc acompanyada de la Mariona.
0: Mariona, bon dia, què tal?
2: Bon dia, molt bé.
0: Doncs, noies, tot a punt per començar la nova edició de Veus de Parets?
1: Tot a punt. Molt més bé. O menys.
0: Més o menys? Què vol dir això? Encara esteu assajant?
1: Ens falten uns assajos generals abans de la funció i hem d'acabar de polir unes cosetes. Aquest any arribem justos.
0: Arribeu justos? De temps, oi?
1: De temps. Ens haguessin faltat assajos.
0: Quan va començar?
1: L'octubre.
0: A l'octubre. Déu-n'hi-do, no?
1: Sí.
0: Són molts assajos? Esteu totes les setmanes?
1: Quedem un dia a la setmana, però com que ens proposem cada any fer procés creatiu i fem obra nova, sempre és obra de nova creació, doncs, bé, va el ritme que va cada any.
0: Clar, perquè Veu de Parets és un projecte que involucra, no, els veïns i veïnes del poble. Com és aquest projecte? Expliqueu-nos una mica.
1: Doncs és una proposta de teatre contemporani feta amb actors no professionals de creació pròpia.
0: Uh-huh. Tu, Mariona, és la primera vegada que hi participes?
2: No, jo hi vaig participar l'any passat també.
0: Molt bé, i com és treballar amb la Caral?
2: Molt còmode, o sigui, és molt còmode treballar amb la Caral. I després també, que durant el procés creatiu i tot això, passes bones estones. I arriba dimarts a la tarda i dius, ostres, avui tenim teatre, i dius, que bé, tenim teatre, saps? I tens ganes d'anar-hi.
0: Uh-huh. Tu havies fet teatre alguna vegada?
2: Mai.
0: I com ha estat això?
2: Mira, jo em vaig apuntar principalment perquè jo tenia molta vergonya en públic i volia treure amb aquesta vergonya. Volia... Sí. I doncs em vaig apuntar a teatre i bé. La veritat és que molt bé, la veritat. Dona molta soltura, en part en públic i sobretot els nervis, controlar els nervis, que això també és molt important.
0: I per tu, Caral, com és treballar amb gent del poble, que com per exemple la Mariona no ha fet mai teatre?
1: És meravellós, tot i que a vegades algun el mataria, però em passa ràpid.
0: És un projecte que al final acaba emocionant a molta gent, no? Que involucra gent del poble. Com va néixer aquest projecte?
1: Doncs jo vaig estar molts, molts anys vivint fora de Parets, tants com 20 llargs, i vaig tornar perquè vaig ser mare de l'Artés, que avui ens acompanya a la ràdio. Pots dir hola, si vols, aquí. No, no vol. Vols dir hola?
3: Hola.
0: Molt bé.
1: I al tornar al poble, doncs, jo feia molt temps que em venia de gust fer teatre documental i vaig proposar-ho i de seguida em van dir que sí i doncs així vam començar i aquesta va ser. Clar, el teatre, quan treballes amb actors professionals, té un altre ritme, té una altra tensió, té uns altres objectius, el públic té una altra exigència i llavors fer una cosa local i a casa... amb referències constants a Parets, amb referències a inclús a gent del públic, a històries que han passat al propi poble, clar, és enriquidor i és molt plaent, tot i que té també pues, un altre ritme, un altre nivell d'exigència i els actors tenen objectius molt variats.
0: I aquest any presenteu dues sessions. La primera, Arròs a la Cubana. De què tracta?
1: Arròs a la Cubana és un petit homenatge encobert a la companyia La Cubana. Mm-hmm. Per això es diu Arròs a la Cubana, que és una cosa que no... És un menjar que no apareix en tota l'obra. És referent a... Doncs hem volgut fer una obra molt desenfadada, una comèdia, perquè com que altres anys ja hem fet coses molt íntimes i hem tocat molt la fibra, doncs aquest any volíem fer una comèdia el més esbojarrada possible. I així ens ha sortit.
0: Quanta gent està participant en aquesta actuació?
1: A Rosa la Cubana som 9 persones en aquest grup.
0: I a la llista?
1: 7.
0: 7 persones, entre elles la Mariona. Explica'ns una mica, Mariona, de què va a la llista.
2: L'any passat vam fer una obra per tocar la fibra. Aquest any també parlem d'històries pròpies, però ja no és tan... Són diferents. No... Sí que poden tocar la fibra, però són diferents. I bueno, el nom que porta la llista és molt, molt descriptiu del que serà l'obra.
0: Perquè spoilers no ens podreu fer encara.
1: Podem fer un petit spoiler, podem dir-te la sinopsis. La llista està inspirada en una obra d'un autor anglès que a mi m'agrada molt, que es diu Duncan Macmillan, que es diu Every Brilliant Thing, les coses extraordinàries. Aquí a Catalunya la va fer la companyia Sixto Paz amb el Pau Roca i a nosaltres ens va encantar. Llavors hem fet una adaptació lliure sobre el que nosaltres pensem que són les coses excepcionals per les quals val la pena viure.
0: Molt bé, i com és el procés creatiu de les obres? Entenc que us reuniu i parleu una mica del que voleu fer?
1: Sí, parlem de nosaltres, jo proposo alguns exercicis, llavors una mica prenem la temperatura sobre què ens ve de gust fer, de què ens ve de gust parlar aquell any, com estem, i llavors prenem decisions sobre l'argument i sobre els temes, i llavors ens hi posem, que és el mateix procés de creació que fem els dramaturgs per fer qualsevol obra en qualsevol moment.
0: I els veïns i veïnes també podeu aportar les vostres idees, oi?
2: Sí, nosaltres, sobretot, xerrem molt. I a base de xerrar molt, anem construint a poc a poc del que volem parlar. Perquè moltes vegades, bueno, saps que vols fer alguna cosa, però no saps exactament de què vols parlar, ni com tractar-ho, ni... Llavors, pues, xerrant, pues, comparteixes, et recomanen, fas, deixes de fer, i després, bueno, la Caral, sobretot, que al final és qui acaba de donar l'empenta i el bisbó al que proposem.
0: Perquè tu puges a l'escenari amb gent que coneixes o hi ha algú que no...
2: Aviam, jo com que l'any passat ja vaig participar, hi ha molta gent que ha repetit.
0: Clar.
2: I clar, sí que en general diria que bueno, sí, des de l'any, crec que els que estan també l'any passat. I també hi participo amb la meva mare, que això també...
0: Molt bé, això també t'ajuda, no?
2: Sí.
0: Molt bé.
1: Ja. T'aprofito per dir que hem tingut 3 baixes en el grup de la Mariona. És a dir, que l'any que ve, si algú vol incorporar-se, nosaltres estem sempre molt feliços de donar la benvinguda a cares noves.
0: Com s'hi poden apuntar? Venen a les sessions i...
1: Poden anar a Can Rajoler, a l'Ajuntament, i dir que volen participar a Veus de Parets i els apuntaran. O em poden contactar a mi, em poden trobar a les xarxes o qualsevol persona que hi participi.
3: I respecte a l'any passat, hi ha alguna cara nova?
1: Respecte a l'any passat...
3: Hi ha fitxatges?
1: Sí, l'Anna Maria...
3: Sí. Sí, veurem cares conegudes de Parets, eh?
1: Cares conegudes de Parets, i l'Anna Maria, que és una persona coneguda de Parets, que l'any passat ja es va apuntar, però va tenir un problema de salut i no va poder actuar, i aquest any sí.
3: I, per exemple, com l'has vist, la Mariona, l'evolució? Perquè diu que es va apuntar per perdre la por en públic. Ha perdut la por en públic o què?
1: La Mariona ha fet un treball extraordinari, és una persona que no falta mai... que hi posa molta energia, molt amor, molta dedicació i té una actitud excel·lent.
3: Has perdut la por, no?
2: Jo diria que sí, una mica. Si més no...
3: Jo aquí et veig desenvolta totalment, eh?
0: Sí, sí.
3: Davant d'un micro.
2: Bueno, sí.
3: Sí, no?
2: Sí, sí. Una mica nerviosa, però bueno, això sempre està aquí.
1: Hi ha de ser. No es pot perdre mai la por.
3: Amb el coquet aquell...
1: Clar, sempre... sí. Si no hi ha tensió, no hi ha emoció.
2: Si tens nervis vol dir que t'importa el que fas. Per tant, suposo que és bo.
3: Hi ha algun actor, actriu, que costa a vegades més que un altre? Això com funciona?
1: Això a la ràdio no es pot parlar.
3: No es
1: pot dir, oi? Però en general...
3: Sense dir noms.
1: No direm noms. Les dinàmiques de grup són molt interessants per tothom, perquè jo aprenc molt i espero que ells també. És a dir, que aprendre, escoltar, tenir paciència, respectar... a adaptar, tot això són coses que després van molt bé per la vida.
0: Clar, i no només apreneu vosaltres, entenc que tu, Caral, també has après alguna cosa amb els veïns i veïnes de Parets.
1: Sí, sí, sí, a les meves quotes de paciència han pujat molt.
0: És molt difícil treballar amb gent
1: no, que... No, és una meravella, perquè ens estimem tots molt. I té les coses bones i les coses dolentes de quan t'estimes molt les persones. No? Que... doncs les coses bones, evidents, no? Que et sents recolzat, que et sents respectat, valorat i sostingut. I les coses dolentes és que tenim molta confiança i doncs, diem el que pensem en tot moment i a vegades aquí és on hi ha la lliçó d'aprendre tots una mica a tractar-nos bé, que ens tractem molt bé, la veritat, i que ens estimem molt.
0: Bueno, i amb la majoria de gent que ja porteu temps treballant, no?
1: Sí. Sí, els dos grups estan força consolidats.
0: Com podem animar la gent perquè vingui a apuntar-se a Veus de Parets?
1: Home, els hem d'animar que vinguin primer a veure l'obra, les obres, i això jo crec que ha de ser, bueno, és una motivació important. Ah, he de dir una cosa que se m'oblidava, molt important. Puc?
3: Endavant. I tant.
1: Mireu, aquest any hem tingut una incidència, i és que la Montserrat Grau opera en el seu marit, llavors ella no podrà fer l'obra. I una actriu dels Pastorets, l'Eli Puig de Lliure, la substitueix. Això vol dir que en 15 dies s'ha estudiat tot el seu paper i que el dia de l'obra la substituirà. Això no ens havia passat mai.
0: Carai, en quina obra està?
1: A la Rosa la Cubana.
3: La conec, l'Eli Puig de Lliure. S'apunta amb bon perdeu, eh?
1: Esperem fitxar-la per l'any que ve. Estem convencent-la, aviam si la fitxem.
3: Estaria bé. I a més li agrada això.
1: Sí, és molt talentosa.
3: Això li agrada. Quina durada tenen les obres, més o menys?
1: Uns 50 minuts cadascuna.
3: Jo dic de públic, ara tu deies de públic, jo crec que sempre triomfeu, no?
1: Tenim un públic força fidel. Estem molt agraïts.
3: Bé, molta gent,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: Mariona, tu ho sents, el caliu del públic?
2: Sí, el que passa que jo quan m'enfilo a l'escenari miro al foc i així no veig a ningú, perquè si no em poso nerviosa. I així, bueno...
0: Teniu algun truc pels paratans i paratanes perquè no passin tants nervis?
1: No, aguantar-se. Respirar.
0: Han d'aprendre, no?
1: S'han de passar. El dia d'estrena és dia de molts nervis i han de ser, és imprescindible.
3: Però és una bona opció el que diu la Mariona, de mirar el focus i no mirar... Perquè a vegades t'acollona una mica quan estàs en públic, no?
1: Depèn de l'obra. A vegades sí, a vegades hi ha la quarta paret, que això vol dir que no has de mirar el públic en cap moment i que tu has d'estar generant un espai íntim, però a vegades es trenca la quarta paret i s'ha de mirar el públic. Això depèn.
3: Com li va la Caral a la teva faceta de dramaturga?
1: Bé, molt bé, molt contenta. Sempre em preguntes per projectes nous. Jo puc dir que estreno una obra a Barcelona aquesta temporada, el 28 d'octubre, però encara no puc dir ni quina obra ni a quin teatre. Perdoneu, perquè fins que no es faci públic a mitjans no podré. És una obra molt estimada, que tinc moltes ganes de fer. Sí que puc dir les actrius, ho faran la Mireia Xalà, l'Àfrica Alonso i l'Anabel Castan com a protagonistes.
3: És drama?
1: És una comèdia molt negra i sí, té un punt de drama, sí.
3: Ja, quan s'acosti el dia...
1: Quan s'acosti l'hora ja en parlarem més.
3: Ja en parlarem. Home, jo suposo que us anirà tot molt bé, aquestes dues obres més a Veus de Parets. A més, és la setmana de la Festa Major, la gent té ganes de festa. Tu repetiràs o què, Mariona?
2: Home, jo crec que sí. Sí, sí.
3: I com és això de treballar amb te mare? Parleu tota l'estona a casa o què?
2: No, la veritat és que a casa no en parlem gaire. Només, mira, aquests últims dies que hem d'estar estudiant, suposadament, perquè comencem assajos la setmana que ve una altra vegada, i doncs, que hem d'estudiar no sé què, però durant tota la temporada...

0: Tenir por?
1: No.
0: Molt bé.
2: Bueno, quina de les dues?
1: Bueno, Arròs a la cubana.
2: Val, doncs escolta, a Ràdio Parets doncs, estarem protagonistes i hem d'anar-hi.
1: Això us esperarem
0: pendents.
2: Ah, doncs recordeu el dia...
0: Dimecres 22 de juliol, torna a Veus de Parets al Teatre Can Rajoler, amb dues sessions, la primera a les 7 de la tarda a Rosa la Cubana i la segona a les 8 del vespre, La Llista. Moltíssimes gràcies, Caral Riera, per atendre'ns i a la Mariona, que serà una de les protagonistes.
2: Que Mariona, què més?
3: Mariona? Mariona Bosch.
2: Bosch, que és una de les actrius. No hem dit tot, perquè sempre ens podem deixar algun, eh? El tot llistat. Que vingui la gent per veure qui participa. Perquè la gent ja saps que és molt xafardera. I qui surt, i qui surt, i qui no sé què, no? Que vengui a veure-ho i...
1: Exacte,
2: i ho descobriran. I ho descobriran. Sí, sí. Molta sort.
1: Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Adéu.

0: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.
1: Diumenge 26 de juliol, a 1:15 del migdia, jazz vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, jazz vermut.
2: Festa Major de Parets del Vallès. Diumenge 26 de juliol, a partir de les 9 del matí, campionat de futbolí en blanc i blau, a la plaça de la Vila. A les 9 es farà l'esmorzar i al migdia el campionat de futbolí organitzat per la penya Blanc Blava Parets Issà. Festa Major de Parets del Vallès.

0: I continuem parlant de Festa Major, Júlia, per un tema important.
1: Sí, perquè aquest any les pistes d'atletisme acolliran un espectacle de focs artificials anomenat piromusical, que omplirà el cel de parets per acomiadar la Festa Major. Aquest piromusical de pirotècnia Estalella serà el dilluns 27 a 10:15 de la nit. Tenim a l'altra banda del telèfon a Fèlix Espósito, de pirotècnia Estalella, per parlar una mica d'aquesta activitat. Fèlix, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tot preparat per la Festa Major de parets?
2: Estem a Major, sí, sí, estem acabant de matitzar les últimes cosetes, però sí, sí, estem preparats i amb ganes de tornar cap a parets.
1: Molt bé, ens expliques primer una miqueta què és pirotècnia Estalella?
2: Bueno, pirotècnia Estalella és una empresa que es dedica al món de l'espectacle de focs artificials. També tenim botigues per el que és la temporada de Sant Joan, participem en molts correfocs de tot arreu de Catalunya. És una empresa familiar i la veritat que, bueno, intentem demostrar el que l'experiència ens fa servir amb el moment de Castell de Foc de Festes Majors, que és un moment molt important per la població.
1: Són més de 100 anys dedicats a la pirotècnia. Quin és el secret perquè una empresa familiar, com deies tu, continuï després de tantes generacions?
2: Bueno, posar el millor de cada persona, no? La seva ganes de treballar, la seva imaginació, intentar prosperar sempre una miqueta i sempre trobar i buscar coses noves. No estar en casa sempre amb el mateix. Sempre intentar, pues, avançar i estar a l'última.
1: Aquí a parets feu el piro musical, però també feu altres tipus d'esdeveniments, no?
2: Sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, sí. Sí, sí, fem, bueno, servim materials per correfocs, per bèsties, també fem events, tant de concerts de música, bueno, moltes, tot el que és tipus d'espectacles que necessitin pirotècnia, allà estem nosaltres.
1: Parlem del piromusical, en què consisteix exactament?
2: Bueno, consisteix en un munt d'efectes, no?, que van al compàs de la música, que aquí el nostre dissenyador de fàbrica estudia les músiques i després, pues, comença a treballar sobre la música que ens demana el client. I pues, amb monotiros, que són com una espècie de boletes que pugen però que no detonen a dalt, uh-huh. I tots els cops de música es va marcant amb aquests efectes. Després sí que tenim carcasses que són les típiques palmeres i bueno, i moltes cosetes noves que portem aquest any, que hem portat noves, i la lluirem aquí també a parets.
1: Perquè quan dura exactament?
2: Dura uns 13 minuts més o menys, 12-13.
1: Déu-n'hi-do. Quan prepareu un espectacle com aquest que ens fareu aquí a parets, per on es comença?
2: Es comença, bueno, amb aquest joc ja havíem anat l'any passat, doncs ja sabem el puesto i distàncies i com és la zona. Però la primera part és anar a visitar la ubicació del castell i mirar si les condicions són apropiades. A partir d'aquí, pues, ja es comença el que és el disseny. Com t'he dit abans, el nostre company Rafa, que s'encarrega de fer el disseny, pues, selecciona unes músiques, treballa sobre aquestes músiques i s'envia una ordre de treball a el que és el magatzem, que amb aquest magatzem, pues, és on s'agafen tots els articles que seran exposats al Castell de Focs. Després d'aquí també es comença també una preparació d'utillatges on van ficar tots aquests elements i després al dia del Castell de Focs, doncs, anar cap allí a parets, començar a muntar i gaudir de l'espectacle.
1: Vamos, que hi ha un munt d'hores darrere, no?, després d'aquest espectacle que al final, com has dit, dura poquet, però hi ha moltes hores darrere.
2: Moltes hores, molta coordinació de gent, de material, vehicles, utillatges. Sí, sí, la veritat és que la gent diu, ai, he vingut avui i fa dues hores o tres. No, portem aquí des de la primera hora del matí i tota la feina que comporta enrere. Sí, sí, són moltes horetes de feina.
1: I ja que deies materials, quants quilos de material trobarem aquí a parets?
2: Ara mateix no t'ho sabria dir perquè no tenim la carta de ports. Mm-hmm. Tenim els papers, però no t'ho sabria dir. El que sí que et puc dir que portem 1.046 efectes pirotècnics per per fer lluit, o sigui, 1046.
1: Tela, eh?
2: Sí, són moltes línies i, més a més, clar, quan es tracta d'un piromusical, la marcació, no? O sigui, el marcar els tons de la música o alguns cops en específic, es fan falta molts monotiros que són individuals i, clar, i tot això es van sumant línies de disparo.
1: Ara que parlaves de la música, ens pot fer algun spoiler del que escoltarem?
2: No es podrà fer. És sorpresa. Ahir moltes vegades, quan fem també les proves de so, les fem fluixet perquè la gent tampoc sàpiga el que es trobarà. O sigui, que sigui com una miqueta de sorpresa.
1: Les proves les feu allà mateix, a la pista d'atletisme?
2: Sí, les proves de música només. El que és, i les proves del material sí, però sense disparar ni sense fer res. O sigui, són proves sense tindre res armat ni preparat per disparar. Sinó és música per mirar que se sent bé, que la música entra bé, però d'efectes i això no provem res.
1: Per cert, ja que deies que heu mirat bé l'espai, que les pistes d'atletisme estan bé, què té aquest espai aquí a Parets perquè es pugui dur a terme l'espectacle de forma correcta?
2: Sobretot el que té és la posició del públic, que està ben apartada, o sigui, no, i jo crec que és una zona molt molt bona perquè es veu bé, no? Des del pàrquing que es fica la gent i al pont també es pot ficar molta gent. No hi ha res al mig, no hi ha edificis als costats, es poden veure bé els efectes que portem. La veritat és que és un bon lloc i també pel tema muntatge és un lloc perfecte i distanciat de seguretat sobretot.
1: Quin consell li donaries al públic perquè anés tot rodat?
2: El meu consell, bueno, que estigui ben d'hora, perquè si no podrà agafar puesto, i que gaudeixi, o sigui, no hi ha ningun consell ni res, o sigui, que gaudeixi, que senti la música, que la senti seva i que disfruti. És l'únic que li puc dir, perquè no podem dir res o d'una altra cosa.
1: Per cert, els focs s'aixecaran molt? Vull dir, es podrà veure des d'un altre lloc que no sigui específicament les pistes d'atletisme?
2: Sí. Portem carcasses de 100 mil·límetres, que aquestes carcasses pujan uns 90-100 metres ben bé. O sigui, són carcasses una miqueta així ja ben grandetes i pujan bastant. I els monotiros, efectes i tot això també es veurà. Però el que més es lluirà perquè puja més alt són aquestes carcasses.
1: Per cert, he vist a la vostra web que feu també aquest piromusical, però més baixat de decibels, podríem dir, no?
2: Sí, correcte. Fem piromusicals de baix impacte sonor. O sigui, això moltes poblacions ens demanen aquests castells.
1: Aquí a Parets no.
2: És que no, aquí a Parets no. Aquí a Parets és un castell en condicions.
1: Què us agradaria que sentís al públic de Parets després d'aquest piromusical?
2: Com?
1: Què us agradaria que sentís al públic de Parets? Vull dir, quan acabi el piromusical, com sortirà la gent de Parets després de veure'l?
2: Home, jo crec que contenta i moltes vegades molta gent surt emocionada. No sé, aquí a Parets, el sentiment que tenen hacia la festa major i fins al Castell de Focs, no? Però molta gent hi ha vegades que fins i tot s'emociona de dir, hòstia, o comença la festa major, no? O vinga, ja ha acabat i fem el final amb el Castell de Focs. Esperem que això, no?, que s'ho senti a prop seu, que la seva població està a la festa major i que poden gaudir d'un Castell de Focs.
1: Doncs ja ho heu sentit, si voleu gaudir d'un bon espectacle de pirotècnia per acomiadar la Festa Major d'estiu, el dilluns 27 de juliol a 11:15 de la nit veureu els focs artificials sobre el cel de Parets i també us podreu apropar a l'epicentre de l'espectacle a les pistes d'atletisme. Félix Espósito, moltes gràcies per l'entrevista.
2: Moltíssimes gràcies, ens veiem aviat.
1: Que vagi bé la Festa Major.
2: Que vagi bé, igualment, gràcies.

0: Tornem amb els concerts de Festa Major de Parets. Júlia, i avui què tenim?
1: Doncs avui tenim a l'altra banda del telèfon en Llorenç Fernández, és un membre de l'orquestra La Chata, que vindrà dissabte 25 de Festa Major amb unes actuacions. El grup, nascut el 2001, torna a Parets amb el seu concert a la plaça de la Vila a les 8 del vespre i a un quart d'una al ball de Festa Major amb el ball del Fanalet. Llorenç Fernández, veu i guitarra de l'orquestra La Chata, bon dia, què tal?
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Teniu ja ganes de venir a la Festa Major de Parets?
2: Estem desitjant, ja saps que, bueno, per nosaltres és un bolo que és especial per tenir moltíssims amics que venen a veure'ns. La qualitat del puesto, en fi, per nosaltres és un goig venir a Parets, de veritat.
1: Explica'ns una mica com neix l'orquestra La Chata.
2: Pues l'orquestra La Chata és una orquestra que enguany fem 25 anys, ja, va néixer el 2001, i, bueno, som una orquestra que en principi feia moltes sales de ball, a les sales de ball famoses de Barcelona, i anàvem fent bolos també, bolos, no? Som tots excomponents d'altres orquestres de primera línia. Pot ser, jo vaig estar cantant molts anys a l'Orquestra Meravella, la Ingrid també, en fi. I això, doncs fem música de Festa Major, concert, ball, la gent s'ho passa bé, en fi. Una orquestra jove i amb moltes ganes.
1: Perquè d'on veniu? De quin poble sou?
2: Estem a Sant Andreu de la Barca, uh-huh. Diguéssim que és la base, no? Però tenim un músic que és de Barcelona, jo sóc de Sant Feliu de Guíxols, la Ingrid és de Sant Vicenç dels Horts, bueno, cadascú d'un lloc, però la base, allà on ensagem, això diria que és Sant Andreu de la Barca.
1: I escolta, el nom de La Chata, d'on ve?
2: Però mira, això ve, és molt divertit. En principi, l'orquestra es deia Chattanooga. Uh-huh. Chattanooga és un swing del Glenn Miller, saps Glenn Miller? És un músic de... Bueno, Glenn Miller. Uh-huh. Una cançó que es diu Chattanooga Chuchu, que feia... Chattanooga Chuchu. I es deia Chattanooga, l'orquestra. Però resulta que hi havia una orquestra, una big band a Madrid, d'aquell famós mestre que es deia el maestro Leiva, que feia programes de televisió, que ja tenia una big band que es deia Chattanooga, amb la qual es van enviar una carta i va dir, escolta'm, o traieu aquest nom o anireu tots a la grajola. Una mica així, en cachondeo, però és així, eh? O sigui, vam haver de treure... I com que sempre dèiem, què? Toquem on toquem amb La Chata avui? Per no dir Chattanooga, es va quedar La Chata. Ni més ni menys.
1: I aquest any, com deies, és especial per vosaltres, ja són 25 anys, com ho visqueu vosaltres? Com ho esteu vivint? Perquè al final no tothom pot dir... No totes les orquestres poden dir que arriben als 25 anys.
2: Pues estem molt contents i molt orgullosos perquè, si te dic que dels 11 que som, 6 som els mateixos. Uh-huh. Això vol dir alguna cosa, no? Vol dir que, bueno, que és una orquestra que ha funcionat, que hi ha bon ambient, que és molt important la persona abans que el músic. O sigui... I per això nosaltres estem molt contents d'haver arribat fins aquí, fins als 25 anys. I ara farem mirarem de fer una festa, que ja la tenim mig programada, i, bueno, gent famosilla, doncs, ens ha felicitat, tipo, jo què sé, el Ronald Koeman del Barça, o el, no sé, en fi, l'EP, en fi, uns quants, que ara, bueno, no em venen al cap, però...
1: I com serà la festa aquesta? Estem convidats?
2: Esteu convidats tots. Segurament, a mi m'agradaria que fos al puesto on vam començar, que era una sala que es deia Imperator. Uh-huh. Estava al carrer Còrsega, allà a Barcelona. Em sembla que ara ha canviat de nom i es diu Duvet. Però bueno, és igual. El que era l'Imperator, a nosaltres ens agradaria que fos allà, perquè allí empezó tot. No? Uh-huh.
1: Ha evolucionat molt l'orquestra des d'aquests inicis?
2: Ha evolucionat, pues, jo diria que tècnicament, perquè al principi... Pues, bueno, la cosa va evolucionant. Abans no hi havia pantalles, ara hi ha pantalles. Abans no hi havia... no sé, tècnicament ha evolucionat, però el que és el carisma no, perquè fem concert, igual que quan vam començar, i fem ball, i sempre mirem d'estar a l'última. Això vol dir que si hi ha dos cançons de moda i s'han de fer, es van, saps? No tenim cap problema. I això al principi també ho fèiem.
1: Tu, Llorenç, quin és el record més emotiu que tens després de 25 anys?
2: El record és que és un dia a dia, és un dia a dia. Jo estic molt orgullós perquè hem tirat endavant una orquestra que ha sigut molt difícil perquè estàs competint amb noms molt forts d'altres orquestres, ja les de sempre, no? Meravelles, Cerbatanes i tot això, és molt difícil. I nosaltres hem tirat amb molta empenta i això és una cosa que em fa estar molt orgullós de mi i dels meus companys, que tots hem tirat del carro igual.
1: I la Chata, com la descriuries? Quin és l'estil de la vostra orquestra?
2: És una orquestra de ball on procurem, si hem de fer un xa-xa-xa, hi ha un xa-xa-xa de tota la vida, d'aquells que ja cantava el Machín, no? No, a nosaltres ens agrada agafar cançons de moda, tipus una cançó de Michael Jackson, i posar la ritme de xa-xa. No? Posar la ritme de xa-xa-xa. I això amb tots els estils. Així d'aquesta manera, la gent jove també diu, ostres, mira, ostres, una cançó de Queen a ritme de cúmbia o de merengue, no? I els balladors ballen i els que són una mica més joves també ho accepten, no?
1: O sigui que podríem dir que és una orquestra que s'adapta també als temps d'ara.
2: Totalment, ens adaptem. I fem les cançons que estan de moda, les fem. Però sobretot això, si hem de fer un ritme particular, un merengue, agafem una cançó que està que sigui moderna, que sigui Vivir así es morir de amor, cançons de, jo què sé, del Hoy para mí, fem ritmes diferents, uh-huh. I la gent escolta aquella cançó que li agrada i els balladors diuen, mira, que xulo, no? És com la cobla aquesta, que no me'n recordo com es diu, que fan cançons... Com es diu en aquesta cobla? No me'n recordo ara. Que fan cançons de Superman, de no sé què, a ritme de sardana, també, i la gent no ho accepta, no? Pues una mica això és el que fem.
1: Vosaltres veniu dissabte 25 de Festa Major aquí a Parets, però teniu més bolos durant l'estiu o heu fet alguna cosa allà? Entenc que sí, oi?
2: Sí. No et diré que a diari, perquè ara ja no hi ha tanta feina com per tocar a diari, uh-huh. Però els 15 dies al mes ja toques.
1: Va, parlem una miqueta de la Festa Major aquí a Parets. En què consistiran aquest concert i aquest ball? Què fareu?
2: Nosaltres el que hem preparat per enguany és... fa 25 anys que existeix l'orquestra, hem agafat el que més ens ha agradat dels concerts que hem fet al llarg d'aquesta vida, no? Sí. I hem confeccionat el concert d'enguany. O sigui, ens agradava molt com ens quedava el Fantasma de l'Òpera. Pues hem agafat aquella cançó del Fantasma de l'Òpera i obrim el concert amb el Fantasma de l'Òpera. Després, les cançons catalanes, cuidem molt el català, cuidem molt la segona part, i pues, el que més ens ha anat agradant, doncs ho agafem i ho hem adaptat a aquest concert d'aquest any. I el ball, pues, és el ball com sempre, fer ballar la gent i que la gent s'ho passi superbé.
1: Perquè quan durarà cada actuació?
2: El concert està durant una hora i quart, uh-huh. i l'actuació, pues, la veritat és que normalment durant dues hores i quart, no durant més, no? Però nosaltres som una orquestra que estem molt oberts, que si veiem que la gent està molt a gust i hem de fer 20 minuts més, els fem. I no tenim... No som d'aquells de... No, fem el que s'ha de fer i adéu. No.
1: I teniu alguna novetat per aquest any o aprofitant que són els 25, feu alguna coseta especial?
2: No. Simplement això del repertori que hem agafat el millor que hem fet, el que més ens ha agradat en aquest any. Aquest any hem agafat això i ho hem posat al concert d'aquest any, però el que més no.
1: Què podem esperar nosaltres com a públic de la vostra actuació? Què pareix?
2: Esperem que la gent vingui, balli i sobretot que canti amb nosaltres. Ja saps allò que diuen, que el qui canta els seus mals espanta, eh que sí? Doncs és el que volem. Ens agrada acabar les actuacions els últims 20 minuts o 30 minuts amb cançons que la gent canta amb nosaltres, siguin les cançons de Sau, del Neil Diamond, o les cançons de Los Diablos, o de les cançons italianes, però cançons que el coro sempre el canta el públic. I la gent, em sembla que no, però s'ho passa molt més bé quan arribes a casa i dius, he ballat, he cantat, he cridat, és l'objectiu nostre, no?
1: L'any passat ja vau venir aquí a Parets, vau fer també el concert i el ball. Ho deies una mica al principi, però què és el que us fa il·lusió de tornar aquí a Parets?
2: Ens fa il·lusió perquè tenim moltíssims amics que són de la part del Vallès que estan encantats de que anem a aquesta festa, no? A la festa de Parets del Vallès. Perquè jo me'n recordo que ja ho feia fa molts anys quan estava a l'Orquestra Meravella i sempre, com que veus tanta gent, al concert hi ha tanta gent, tens aquell punt de motivació també, no? De bueno, estar en forma, no? De que tot funcioni bé, que el tècnic estigui fi, no? I, però sobretot això, veure que venen molts amics de tot arreu i venen a gaudir i a passar-ho bé a Parets del Vallès.
1: Escolta, i tu què deies que estaves abans a l'Orquestra Meravella? Com és que vas canviar?
2: Vas canviar perquè em van venir a buscar per fer un programa de televisió a TV3 que es deia 100 anys de cançons. Uh-huh. I amb la Nina, l'Àlex Casanova i bueno, la Ingrid també, que és la cantant de la Xata, i van fer, bueno, doncs van sortir per fer un programa de televisió i després van fer moltes coses així de temes d'anuncis de televisió, fèiem bandes sonores per pel·lícules i vam voler sortir una miqueta del que era el món de les orquestes. El que passa que després, bueno, doncs, ens va tocar muntar la nostra i aquí estem.
1: I us dediqueu als membres de la Xata plenament a l'orquestra? Només per curiositat, eh?
2: Tots som músics. La majoria són mestres de música. Cadascú del seu instrument, el saxofonista és el professor, el pianista és professor de l'escola Àgora, el bateria també de l'escola Àgora. Tots es dediquen a la música al 100%.
1: Que guai, això és també un privilegi per vosaltres, sí.
2: Per això hem d'aprofitar l'estiu, perquè a l'hivern pues, està la cosa més fotuda per fer bolos, no? Som una mica com les formigues, hem d'anar carregant a l'estiu per passar l'hivern.
1: I encara sentiu aquells nervis, aquella emoció quan pugeu a l'escenari?
2: Sí. I això és una cosa que millor, espero no perdre-la mai, perquè el dia que perdis aquesta il·lusió i aquests nervis, vol dir que ja no ja et dona igual el que estàs fent. I nosaltres, encara quan sortim, encara hi ha nervis, encara hi ha allò de has d'escalfar una mica la veu. No sé, jo no de veritat, si això no em passés, em plantejaria deixar la música. A mi m'agrada que et passa aquests nervis. I quan portes una estoneta, que estàs tocant, ja se t'ha passat, ja estàs col·locat a puesto, i no sé si m'explico.
1: Sí. Llorenç, per acabar, si tu mateix vols convidar els veïns i veïnes de Parets a les vostres actuacions?
2: Sí, exactament ara no sé a quina hora és el concert, ho has dit tu abans.
1: Sí, el concert és a les 8 del vespre.
2: A les 8? Sí. Bé, doncs m'encantaria que la gent vingués a veure el concert de la Xata, perquè veuran, bueno, 11 persones a l'escenari que ho donen tot i que estem desitjant que els agradi a la gent. Tenim el bo i millor del nostre repertori allà i si es queda, després podem quedar per allà a menjar qualsevol cosa i el ball és superdivertit. O sigui que és una tarda-nit molt completa i els que vinguin a Parets ho gaudiran. S'ho passaran molt bé, ja veuràs.
1: Doncs ja sabeu, dissabte de Festa Major, dues actuacions amb l'orquestra La Xata a la plaça de la Vila, la primera a les 8 del vespre, el tradicional concert, i a un quart d'una al ball de Festa Major. Llorenç Fernández, veu i guitarra de l'orquestra, moltes gràcies per la trucada.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i us espero a tots, eh? Us esperem a tots.
1: Allà us veurem. Molta sort per la Festa Major.
2: Gràcies, moltes gràcies. Adéu.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
1: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
6: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.
8: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888. Diumenge 26 de juliol, a 1:15 del migdia, jazz vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, jazz vermut.
9: La policia local engega un dispositiu especial amb motiu de la Festa Major per garantir la seguretat, la convivència i el bon desenvolupament de tots els actes. Abans de desplaçar-vos, consulteu les afectacions al trànsit, tot escanejant el codi QR que trobareu als cartells, al programa de Festa Major i a la web de l'Ajuntament. Durant aquests dies, la policia realitzarà vigilància preventiva amb drons i s'habilitarà un punt d'informació de la policia local a l'edifici de l'Ajuntament, on us atendrem per resoldre qualsevol dubte o incidència. Us demanem que gaudiu de la Festa Major amb responsabilitat i, en cas d'emergència, truqueu al 112 o adreceu-vos als agents de la policia local. Des de la policia local, us desitgem una molt bona Festa Major.
10: No és en un estadi només, ni en una discoteca només. Tampoc és en un carreró. Un dels llocs amb més violència masclista a Espanya, segurament el tens ara mateix a la butxaca. Més del 73% de les dones han patit algun tipus de violència digital. No n'hi formis part. La violència digital és violència. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
11: 012, la millor resposta.
12: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
13: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
12: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
11: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dimecres, aquest 22 de juliol de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui obrirem parlant d'economia, parlant de l'empresa Thales, que projecta un centenar de contractacions per créixer a casa nostra. És un dels temes dins l'àmbit econòmic que parlarem al nostre informatiu, on tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També parlarem de l'empresa Idilia Foods, que obté diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. L'empresa Grifols busca noves indicacions per als seus derivats del plasma. I ja immersos en la festa major d'estiu, parlarem avui de Diables, de la seva participació en aquests 4 dies de festa. També us recordarem que durant tots els dies de festa, Parets comptarà de nou amb el punt Lila, que estarà instal·lat dins el parc La Linera, i també hi haurà agents itinerants. Com no podia ser d'una altra manera, també per la festa major arriba una nova campanya especial de captar de sang, amb 2 dies enguany, aquest 2026, divendres i dissabte, al local de la Penya amb Blaugrana, Parets, a l'Avinguda Lluís Companys, 25 del nostre municipi. I qui tancarà la festa major de nou, Hotel Cochambre, el dilluns de festa major. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà d'un fenomen natural. Quan i com veure l'espectacular mar conegut com el mar d'Ardora, el fenomen de bioluminescència que il·lumina la mar a la nit. Sobretot a la costa de Galícia es pot veure aquest meravellós espectacle. En parlarem d'aquesta curiositat a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.

0: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Shimbifi per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grífols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
1: RAP 107, serveis informatius.
0: La colla de Diables Parets ho té tot a punt per a la festa major d'estiu a casa nostra. La primera participació dels Diables serà el primer dia de festa, divendres 24 de juliol a les 19 hores a les 7 de la tarda i al pregó de festa major, ja que seran part dels protagonistes d'aquest pregó, juntament amb la colla de Gegants, per commemorar els seus 30 anys de totes dues colles. A quarts de 8 de la tarda, tronada de festa major, i per acabar la nit de divendres a les 22 hores també participaran en la presentació de la llegenda de la Pedra del Diable. L'endemà, dissabte, a les 10 del matí, assaltament de botigues, tant al barri antic com a l'Eixample. A tres quarts

0: que es fan aquesta festa major de la festa de la Pedra del Diable, de la llegenda de la Pedra del Diable, un dijous i l'altre endemà, divendres.
1: Dimecres ja va el general i dijous ja, això ja arrenca. Sí, dos passes, dos funcions. Bueno, una mica quan vam valorar l'edició que malauradament no vam poder fer l'any passat, creiem que molta gent es quedava sense poder veure-la, pel tema aquest de l'aforament, l'euro, etc. I clar, ens vam quedar una mica amb gust de boca a Marc, perquè ens ho havíem treballat molt, era la 30a edició, etc. Llavors, pues, bueno, ens vam seure i de moment, aquest any, vam decidir tirar dos passes endavant perquè tothom pogués gaudir, la que no va gaudir l'any passat i la que vulgui gaudir aquest any.
0: L'Òscar ens parlava de la novetat d'aquest 2026. Quan acabi la festa al Parc La Linera, la matinada de dissabte a diumenge, faran una cercavila anomenada Despertafoc cap a 4:15 del matí, on tots junts esmorzaran xocolata amb melindros.
1: Tenim novetat. La nit de dissabte a diumenge fem el Despertafoc, que és un acte nou, que a veure com funciona. A les 5:30, o sigui, tot just quan tanqui el Parc de la Linera, nosaltres sortirem des del Parc de la Linera i seguirem, diria que es diu el carrer La Fàbrica, seguirem un carrer La Fàbrica avall fins a la plaça La Vila. I és una mica, bueno, anirem amb un cercavila a correfoc amb les carretilles. I era una mica, a veure, per acabar tots la nit tots plegats, esmorzar tots junts, i quan acabi pues, aquest acte, pues, repartirem xocolata amb melindros i això per qui ens vulgui seguir.
0: Dissabte, a partir de 3:15 de la nit, baixada infernal i barçots. I abans que comenci el correfoc, es farà el bateig dels nous diablets.
1: Aquest any sí que és cert que a nivell de, bueno, d'infraestructura d'anys anteriors i això, no feia un temps que havíem perdut una mica el que és el bateig dels nous diables, i aquest any sí que és cert que ho tornem a recuperar després de la baixada infernal, i abans que comenci el correfoc pues farem com el que es feia antigament, històricament, que era aquest bateig dels diables, que la gent ho trobava a faltar una mica també, perquè era un acte pues, prou xulo, i res, són 3 minuts de bateig dels nous diables, però que últimament el fèiem a Canoms d'una manera una mica més, o sigui, bueno, més reduïda, més de colla, i aquest any, bueno, hem canviat una mica o l'escenari on es fan els barçots, que ara tot una mica plegat més lluit, i per això vam decidir recuperar el bateig.
0: La colla infantil dels Diables en Paret són els protagonistes de l'assaltament de les botigues que es fa el dissabte al matí, el dissabte de festa major, tant a les botigues de l'Eixample com també les del Barri Antic, on intercanvien barçots amb els comerciants. Uns barçots que, per cert, ja tenen més de 30 anys. Els Diables tenen moltes ganes de donar-ho tot a la festa major i l'aposta decidida per la cultura del foc. Per tots els carrers per on passi el correfoc, per cert, de Diables, tant habitatges com locals estaran protegits per no patir danys ni personals ni materials. La representació de la llegenda de la Pedra del Diable es farà aquest 2026 en dos dies, dijous i divendres, a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, i també s'emetrà via streaming i es podrà veure en pantalla gegant al Parc de la Linera, en aquest cas divendres.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
0: El punt lila de la festa major de Parets del Vallès estarà coordinat per la cooperativa Ètic Hàbitat i reforça enguany el seu paper com a espai segur i de referència per prevenir i atendre les violències masclistes, sexuals i LGTBI-fòbiques. Com sempre, la carpa del punt lila estarà instal·lada a l'entrada al Parc de la Linera. A la festa major de Parets, aquest punt torna a ser un dels serveis clau per garantir unes festes lliures de violències. Es tracta d'un espai segur instal·lat en zones d'oci i en grans esdeveniments, pensat per prevenir, per visibilitzar i per acompanyar qualsevol situació, ja sigui de violència, de violència masclista, sexual o LGTBI-fòbica. Hem parlat amb Aida Marzo, de la

0: cooperativa Ètic Hàbitat, cooperativa que combina acció social, comunitària, feminista, jurídica i psicològica per donar resposta a necessitats reals del territori i que porta aquest punt lila a Parets del Vallès. Ella ja ens parlava dels dispositius, d'aquests punts liles que s'han anat establint a totes les festes o esdeveniments on es concentren un nombre important de persones.
1: Això dels punts liles a Catalunya va començar ja fa uns quants anys, 2018 o així, més o menys, i per sort amb els anys s'ha anat coneixent cada cop més. Com tu dius, al principi, quan vam néixer, molt poca gent sabia el que era, no? I venien a preguntar a vosaltres què feu aquí, no? I qui sou i què feu. Però a poc a poc, amb els anys, hem anat veient com el punt lila s'ha establert com un dispositiu que tothom coneix, que és de referència, que està en totes les festes majors i altres esdeveniments multitudinaris, i que per sort s'ha establert com una eina imprescindible i necessària, que és el que és, no? Els punts lila són dispositius que es posen en qualsevol esdeveniment on hi hagi molta gent, multitudinaris, no cal que siguin festes majors, poden ser doncs, això, espais on hi hagi oci nocturn, però també esdeveniments esportius, com per exemple, no, hem estat a la Handball World Cup de Granollers, també, que és un espai esportiu que d'entrada diries, ostres, aquí, doncs sí, on hi ha gent, on hi ha grups de gent, es poden produir violències.
0: Ètic Hàbitat fa un treball en equip multidisciplinari, combinant professionals de l'àmbit social, educatiu, psicològic, jurídic i comunitari, fent acompanyament personalitzat, adaptat a cada comunitat, col·lectiu o persona, i treballant la perspectiva dels drets, amb especial atenció a la igualtat, la diversitat i la prevenció de les violències, treballant coordinats també amb administracions o entitats. L'Aida ens parla de com actuen en segons quines situacions amb les que es troben habitualment, actualment, en festes majors, concerts o actes multitudinaris.
1: La prevenció és el més important del punt lila, però no ens hem d'oblidar que també estem allà com un dispositiu reactiu, no? D'atenció, també, sí. No només de prevenció. I en aquest cas el que fem és que quan hi ha una persona que ha patit algun tipus d'agressió, discriminació, violència, sap que té el punt lila com a espai de referència per anar-hi, per demanar ajuda, per demanar assessorament. Allà el que fem és, li donem un espai segur, confidencial, la persona es pot quedar amb nosaltres tota l'estona que necessiti, és un refugi moltes vegades per moltes persones que doncs, estan sent perseguides per un agressor o en altres situacions, no? Ens hem trobat amb noies jovenetes doncs, que s'han separat del grup d'amigues i s'han mig perdut, llavors no saben on anar, doncs van al punt lila i es queden amb nosaltres. Wow. Persones que els hi han robat el telèfon mòbil i no tenen com trucar els pares o com contactar amb el grup d'amics, venen al punt lila, no? També ens trobem amb pares i mares que venen a buscar els fills a les festes i queden al punt lila com a espai de referència perquè saben que si els seus fills i filles estan al punt lila estaran segurs, no? O sigui que també som un espai de referència, un espai segur en el qual la gent hi pot anar.
0: La creació i la consolidació del punt lila respon a una necessitat clara, proporciona eines a la ciutadania per defensar els seus drets i actuar davant una problemàtica que continua sent present, malauradament, a la nostra societat. Les dades ho confirmen, la violència masclista és una realitat que requereix espais de suport, informació i intervenció immediata.
1: Ara tenim molt, que sempre doncs, ens fa molta gràcia, hi ha molta gent que ve a saludar-nos, simplement. O sigui, quan ja comença la festa, venen a saludar-nos. Mira, passava a dir-vos hola, per saber on esteu, per saber qui sou i què teniu, no? Perquè, com et deia, tenim jocs, tenim dinàmiques, però també tenim material de merchant, com pegatines, no? Enganxines o sí. Xapes, cosetes així, que sempre regalem en totes les festes, aquí a Parets també. I això a la gent sempre li fa molta gràcia, no? Portar-se una pulsera o alguna coseta així, amb la qual hi ha molta gent que ve simplement a dir hola i a veure què tenim i a jugar amb els jocs, això els encanta i de fet sempre els estem canviant, cada any els canviem perquè si no la gent ja se'ls coneix d'un any per l'altre i ens diuen, ah, doncs l'any passat aquest ja el teníeu, bueno, doncs ens anem actualitzant. Llavors, per una banda, sí que ens venen a saludar perquè ja coneixen que hi ha el punt lila i, per altra banda, per sort, amb els anys hi ha cada cop més sensibilització sobre què és una violència, hi ha menys gent que les tolera, per tant, i per la qual cosa demanen ajuda abans.
0: Durant tota la festa major on d'estiu a Parets, el punt lila estarà actiu per informar, sensibilitzar i atendre qualsevol persona que així ho necessiti, amb l'objectiu de garantir que Parets visqui unes festes segures, lliures i igualitàries.
1: Clar, la nostra forma de treballar, com que és des de l'acció comunitària, ens agrada que els punts liles no siguin un bolet de anem a un territori, fem un punt lila i marxem cap a casa, no? Perquè creiem que la cultura, no, del punt lila, no com a dispositiu, sinó com a cultura, ha de ser transversal en totes les entitats, en tots els serveis que treballen en un territori. Amb la qual sempre intentem proposar a tots els ajuntaments on anem de fer o reunions prèvies de coordinació amb tots els agents que intervenen en una festa major, val, com poden ser, doncs, policia local, els serveis de barra, música, però són, com que no sempre es pot fer perquè és logísticament difícil, bueno, en aquest cas el que farem és que farem una formació orientada a totes les entitats de Parets que organitzen la festa major, tant activitats com barra, sobretot centrat amb la barra. I el que farem és els hi farem una formació sobre detecció i atenció en casos de violència amb oci nocturn. Però aprofitarem l'espai per també treballar la violència en altres espais, és a dir, no només a l'oci nocturn, sinó també dintre de les entitats. Són entitats, totes les de Parets, que organitzen activitats, no? Molt sovint, activitats que són multitudinàries, amb la qual cosa, si tenen aquesta formació de base, els anirà superbé de cara al futur, si algun dia ho necessiten.
0: L'equip del Punt Lila que trobarem a Parets del Vallès durant els 4 dies de festa major d'estiu estaran repartides entre la carpa instal·lada a l'entrada del parc de la Linera, com també persones que estaran itinerant donant voltes per diferents zones on hi hagi aglomeració de persones per detectar situacions de risc. Així ho explicava la mateixa Aida Marzó.
1: Aquí, per exemple, a Parets estarem del 24 al 27 de juliol, estarem totes les nits. Val. El 24 de juliol estem de 10:30 a 4, el 25 de juliol també, el 26 de juliol de 10:30 a 3 i el dilluns 27 de juliol de 11 a 1:30. Mm-hmm. Aquí a Parets som un equip de 4 persones sempre, sempre hi haurà 2 persones fixes a l'estand, sí, i 2 persones que estaran fent itinerància. És superimportant perquè moltes vegades ens trobem que hi ha joves que no fan la festa en l'espai recintat, sinó que la fan fora, no? I a vegades moltes violències es donen fora dels espais que estan controlats pels organitzadors i organitzadores. Aleshores, el que fem és que hi haurà un estand fixe al parc de la Linera, on estem sempre just a l'entrada, uh-huh, i després les 2 persones que fan itinerància estaran movent-se pel parc de la Linera, però també per fora del parc, pels carrers del veïnat, i arribaran fins a la barra de Manyacs, que és l'única barra que queda fora del, sí, parc de la Linera, i per tant, doncs, sí, queda una mica més allunyat. També la ciutadania, perquè ho sàpiga, tindrem a disposició de l'equip del Punt Lila un telèfon mòbil, perquè si passa alguna cosa i no poden acudir caminant, no? Perquè això passa, que no poden moure's fins al Punt Lila, tenen aquest telèfon de contacte que poden trucar a l'equip i l'equip es desplaçarà allà on estiguin aquestes persones. És un telèfon que estarà només durant les nits de festa major. És el 623-38-21-18, 623-38-21-18, uh-huh, i és un telèfon que poden utilitzar qualsevol persona que ho necessiti durant les nits de Punt Lila.
0: Un Punt Lila és un espai físic i segur que s'instal·la en zones d'oci, festes majors o esdeveniments massius amb l'objectiu de prevenir, visibilitzar i atendre les violències masclistes, sexuals i LGTBI-fòbiques. A Parets del Vallès el trobarem els 4 dies de festa major d'estiu instal·lats a l'entrada del parc La Linera. L'equip professional que desenvoluparà aquest Punt Lila contra les agressions sexuals estarà durant tota la festa major, estarà actiu per informar, sensibilitzar i atendre a qualsevol persona que així ho necessiti, amb l'objectiu de garantir que Parets visqui unes festes segures, lliures i igualitàries. Tenen un telèfon de contacte que és el 623-38-21-18.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
0: com és habitual per la festa major d'estiu a Parets del Vallès, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen dues jornades de captar de sang, en aquest cas també amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, aquesta festa major 2026. Serà divendres 24 de juliol a les 4 de la tarda i fins les 8 del vespre, i dissabte 25 de juliol en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. Aquest 2026, com us dèiem, la Penya Blaugrana Parets cedeix al seu local per adaptar-lo a la capta de sang de divendres i dissabte. I a més col·laboraran amb el refrigeri i amb alguna que altra sorpresa més pels donants. Entre tots els donants dels dos dies també se sortejaran dues entrades per poder veure un partit del Barça i quatre entrades per poder visitar el Museu del Barça. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Elisabet Sobrepera, ens parlava de la campanya doble de donació de sang per aquesta festa major d'estiu 2026 amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, on s'instal·larà la unitat mòbil del Banc de Sang per aquest nou acapte. Recordeu que el local està a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Escoltem a la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Elisabet Sobrepera.
3: D'aquí a pocs dies ja tenim aquí la capta especial de Festa Major, i aquest any dèiem una col·laboració molt bonica que farà història al municipi. Feia anys que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental fitxava el suport d'una entitat local per impulsar les donacions. Doncs bé, la solidaritat ha picat a la porta. Aquest any ha estat la Penya Blaugrana de Parets qui ha fet el pas endavant. S'ha obert de manera totalment voluntària per apadrinar la jornada i s'hi estan deixant la pell al costat de l'Associació de Donants. Divendres 24 de 16 a 20 i dissabte 25 de 9 a 13 i de 16 a 20. On s'ha d'anar? Doncs directament a la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Recordeu que apadrinar una capta ajuda a aconseguir molts més donants i aquesta vegada venir a donar sang té premi segur. Gràcies a la generositat de la Penya, tots els donants participaran en un sorteig especial. Una entrada per anar a veure un partit del Barça en directe i una samarreta de les caminades oficials de la Penya. Des de l'Associació de Donants de Sang ja estem immensament agraïts per aquest gest tan generós. Bona festa major, us ja esperem.
0: Un nou captant de sang a Parets del Vallès. En recordar que els donants que vulguin donar sang poden demanar també cita prèvia a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, també a través del telèfon 677-07-1756. La mateixa presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental agraïa l'apadrinament precisament de la penya en aquest nou captant de festa major.
4: Aquest any tot varia una miqueta. Tenim la sort que la penya blaugrana... nosaltres sempre veníem que ens apadrinessin, entre cometes, alguna associació i tal, doncs perquè quan ens apadrina algú porta molta més gent, no? I aquest any la iniciativa l'ha tingut la penya blaugrana, que li donem moltíssimes gràcies, i penso que anirà superbé. A més, com tothom saben, els donants només la fèiem un dia. Aquest cop serà divendres a la tarda i dissabte matí i tarda. I la penya blaugrana entrarem en un sorteig per una entrada al camp del Barça, per un partit. I també ens faran entrepans i un refresc. Vull dir, li estan posant moltes ganes i nosaltres també amb ells.
0: Es faran al local de la penya Avinguda Lluís Companys, no?
4: Exacte. I allà estarem doncs, per atendre, com sempre, a tothom i esperem que aquest any vingui moltíssima més gent.
0: El Banc de Sang inicia aquesta crida a donar sang a l'estiu, el període principal de la davallada de les donacions. La campanya d'estiu que du per títol "Aquest estiu som fans de donar-ho tot" i recorda que tant fa falta sang com també plasma. Com l'any passat s'han planificat campanyes de donació en locals considerats refugis climàtics, com ara també poden ser els centres cívics o les biblioteques, i en aquest cas a Parets serà el local de la Penya Blaugrana Parets. Recordem que calen més de 40.000 donacions durant el juny juliol i l'agost a tot Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals. Des del juliol fins al setembre s'intensifiquen les campanyes de donació de sang. També hem parlat amb la vocal de la Federació Catalana de Donants de Sang, l'Assumpta Lleonard, que feia una crida als donants joves i també als voluntaris que vulguin formar part de l'Associació de Donants de Sang, per exemple, del Vallès Oriental.
5: Això sempre, però sobretot en temporades d'estiu o, per exemple, Nadal, sabem que les donacions baixen i baixen molt i les reserves a vegades queden una mica compromeses perquè és cada dia de l'any que es necessita sang. No hi ha vacances per això. Per tant, sí, hem de fer una crida a tots els donants. Hem de fer una crida especial al jovent perquè sembla que és una cosa que costa una mica d'enganxar-s'hi, però realment necessitem relleu generacional. I, per tant, doncs, fem una crida molt especial al jovent. I també al voluntariat, perquè també fa falta gent que ens ajudi, que ens faci d'altaveu aquest missatge.
0: Amb l'estiu arriben els mesos més calorosos de l'any i per a molts ciutadans el moment més esperat, el de les vacances. El Banc de Sang i Teixits té una marxa important en aquesta campanya d'estiu per contrarrestar la tradicional davallada de les donacions d'aquesta època de canvis, d'hàbits, de desaparició de rutines i de calor moltes vegades insuportable. El Vallès Oriental acull, com tots els estius, campanyes arreu de la comarca, en especial les campanyes de les festes majors, com el cas de Paris, que serà. Recordeu que per la Festa Major d'Estiu, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen dues jornades de capta de sang, també gràcies a l'aportació del local de la penya Blaugrana Parets. Divendres 24 de juliol, de les 4 de la tarda fins les 8 del vespre, i el dissabte 25 de juliol, en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia, i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Aquest 2026, la penya Blaugrana, com us dèiem, cedeix el seu local per adaptar-lo a aquesta capta de sang de divendres i dissabte. Serà a l'Avinguda Lluís Companys 25 del barri antic de Parets. I a més col·laboraran amb el refrigeri i alguna sorpreseta més per als donants. Entre tots els donants dels dos dies es farà diferents sortejos, com dues entrades per poder veure un partit tant del Barça i entrades també, quatre entrades per visitar el Museu del Barça.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
0: Dilluns 27 de juliol a 11:45 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera, concert de versions festives amb la banda clàssica ja a la Festa Major de Parets, Hotel Cochambre. Què dir d'aquesta banda de versions de clàssics nostàlgics de diverses èpoques i que sempre aporten el seu sentit de l'humor i la seva ironia pròpia. La banda capitanejada per Benito Inglada tornaran a actuar a Parets amb un repertori amb novetats, però també amb temes i medleys que el públic sempre demana i espera. Per Hotel Cochambre actuarà La Linera, és un referent. La banda porta des de l'any 2000 sense parar de rodar amb concert en concert. Hem parlat amb Benito Inglada, veu principal i qui porta l'espectacle d'aquesta banda, i ell ens parlava d'aquest pròxim concert que tanca la Festa Major de Parets d'aquest 2026.
6: Sí, preparadíssim. És un concert que hem fet molts anys. I a part de La Linera ja el tinc molt a la ment, aquest concert. Bueno, perquè jo crec que hi havia un forat a les festes majors, perquè estava la típica banda de rock and roll i després també estava les orquestres, i pensaven que faltava ironia i una miqueta de cachondeo, no? I vam pensar, doncs, bueno... Llavors ens van inventar un nom curiós, i després uns personatges també més curiosos todavía. I des de llavors, 26 anys, sense parar.
0: Hotel Cochambre és una de les bandes de versions més populars i contractades de tot Catalunya. Creada per Benito Inglada, conegut com a Beni, destaca per la seva original posada en escena que barreja música, teatre i molt d'humor.
6: No, jo coneixia la banda que tenia abans, que eren del meu barri, i quan vaig muntar Hotel Cochambre ja eren músics ja professionals. Vull dir... Perquè ella em va dir, montame con cara y ojos y te pongo en la sala bikini. I jo vaig entendre que cara y ojos era una miqueta que siguin professionals, no? Mm. I que portéssim una disfressa bona. y eso fue lo que hizo que se convirtiera la banda que tenía abans,
7: sí,
6: en un poquito más con cara y ojos, que es lo que te hará. Sí, siempre ens porten al final, entenem que és perquè tenim una miqueta de nom i la gent, doncs, a aquella hora, un dilluns, s'aproparà, no? Mm. I per nosaltres sempre ha sigut com un plaer i un honor tancar les festes. Encara que venim molt cansats, perquè si és dilluns, pensa que els dijous també toquem el dijous, divendres, dissabte, diumenge,
7: sí,
6: i arribem el dilluns, després de 5 dies seguits, una mica exhaustos, però arribem.
0: Hotel Cochambre, un hotel desnonat i sense estrelles, on conserge i els seus botons a l'atur, que es llancen a interpretar els temes musicals dels usuaris més famosos que un dia es van allotjar en aquest hotel. Amb aquest argument inventat, lògicament, combinant música i humor a parts iguals, on cap espectador es queda indiferent. Arribaran a Parets aquest dilluns 27 de juliol per tancar els 4 dies de festa major d'estiu, com sempre, amb moltes sorpreses noves.
6: Bueno, tenim moltíssimes cançons. Llavors, ells, els meus músics, per exemple, saben quan jo explico una cosa quina cançó va. Mm-hmm. O sigui, nosaltres tenim, no portem papers, ni portem res, ni seqüències, no gravem res. És una miqueta sortim a tocar i segons el públic que hi hagi aquella nit, si la línia hi ha molt de jovent, doncs fem un concert més pel jovent, mm-hmm, i si veiem que hi ha una gent més gran, doncs, bueno, fem una miqueta més de ball, una miqueta més de cançons més revival, mm-hmm, una miqueta de tot, saps?
0: Hotel Cochambre han creat escola. En Beni ens parla del per què és especial actuar a Parets i el per la línera.
6: Bueno, Parets per nosaltres és el Vallès, és el centre, una miqueta del Vallès, som molt coneguts,
7: sí,
6: i és un parc que té molta patxoca, és un parc que té una vibra molt, molt ben parida, perquè et pots col·locar on te vols, és gespa, és obert, és un escenari molt gran, està tot molt ben ubicat, les barres, o sigui, pots passejar, té una ondulació molt guapa, la gent pot pujar i baixar, no sé, té un puntasso que dels 130 concerts que fem a l'any, aquest en especial a nosaltres ens agrada molt. I mira que en fem de concerts, perquè cada any en fem moltíssims, no? Però Parets té el parc de la Linera, que és una cosa per nosaltres molt, molt, molt, molt especial. Sí, ja et dic, el repertori és molt extens i segons el que veig, ahí va la canció i l'explicació.
7: Uh-huh.
6: Perquè cada canció va con una explicació.
0: Serà dilluns 27 de juliol a 11:45 de la mitjanit i el parc La Linera, concert d'un dels grups que no poden faltar a la festa major d'estiu a Parets i a qualsevol altra festa major, com són els Hotel Cochambre. Un grup de versions de temes de tota la vida amb un caire divertit i de festa liderats per en Benito Inglada.
2: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Avui en l'actualitat de la comarca parlem de l'empresa de canoelles K-Set, que inverteix 5 milions d'euros a guanyar capacitat a Canovelles. El fabricant de detergents K-Set Lloreda afronta una nova etapa d'expansió. Després de la bona resposta internacional als seus productes, l'empresa de Canovelles executa un pla inversor de 5 milions d'euros per incrementar la capacitat productiva. Segons han confirmat ara fa uns dies el mateix president de la companyia. El projecte consisteix a enderrocar una de les naus del centre de producció de Canovelles que l'empresa va adquirir uns anys enrere al fabricant de lluminàries Troll i construir-ne una de nova de 1.500 metres quadrats. També es redistribuirà la zona del magatzem. Ja estan entrant màquines noves per treballar. El salt no és només productiu, sinó també tecnològic, perquè són màquines més eficients. El resultat final és que la planta de Canovelles arribi a disposar d'una capacitat de producció de 250.000 ampolles diàries. Actualment en fabrica 160.000. L'objectiu de l'empresa és que el projecte estigui enllestit per començar a operar amb aquesta capacitat productiva ja dins de l'any 2027. El president de la companyia mostrava encara més ambició perquè està intentant adquirir coneixement amb eines tecnològiques que permetin escalar encara més la capacitat de producció, però sense haver d'incrementar gaire el parc de la maquinària. Volen una planta tecnològicament preparada per arribar a les 500.000 ampolles. Recordem que actualment en fabriquen 160.000 diàries. L'empresa, que és líder a l'estat en categories com els desgreixadors i els llevataques, està aprofundint en la internacionalització amb bons resultats. Actualment els seus productes es comercialitzen a 18 països, en alguns dels casos també en posicions de lideratge en el mercat. Lloreda explora determinats països amb cultures de consum i neteja similars als de l'estat. És en atenció al creixement que s'espera que els mercats internacionals que l'empresa afronta amb aquest increment de capacitat. El mercat dels Estats Units suscita interès per a la companyia des de ja fa alguns anys, que Axet Lloreda l'afronta amb passos ferms, però també sense presses. La fórmula ha funcionat a Texas i l'empresa explorarà oportunitats també en altres zones. Amb una quota de mercat elevada a l'estat espanyol, el creixement internacional acompanya l'evolució de la facturació. L'any passat es va fer un salt fins als 65 milions i mig d'euros i la previsió per aquest any és arribar als 72 milions d'euros.
2: El temps a RAC107 FM.
7: Hola, què tal? Dies de molta monotonia, dies que no està passant gran cosa al conjunt de Catalunya i aquí a Parets del Vallès més del mateix. Ahir dimarts va ser un dia assolellat, amb aquesta presència de pols en suspensió i una màxima que va assolir de 35 graus aquí al poble. La mínima ha tornat a ser també molt semblant, de 23,7 graus. La jornada d'avui dimecres poques variacions tindrà. Amb un ambient assolellat, amb aquesta pols en suspensió, sí que és cert que avui les temperatures, sobretot les màximes, tendiran a quedar-se una miqueta més curtes i esperem arribar al voltant dels 32 a 34 graus. En canvi, demà dijous, amb aquest ambient que continuarà sent molt assolellat, sí que esperem que les temperatures puguin remuntar lleugerament i tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 35 graus. I amb els ulls posats, sobretot a la festa major, aquestes hores de la setmana podrem dir que estarà composada de dues parts bastant diferenciades. Per una banda, divendres i dissabte es presenten dies que seran assolellats i càlids, temperatures que amb prou feines voldran variar gaire, màximes que rondaran al voltant dels 32 a 35 graus aquí al poble. I a partir del diumenge ens creuant a un sol que ens portarà, per una banda, inestabilitat, pluges que podran aparèixer de la matinada de dissabte al migdia de diumenge. Per tant, haurem d'estar pendents amb les activitats programades perquè es podran veure una mica alterades. I també tindrem una baixada de les temperatures. Aquestes temperatures quedaran molt normalitzades per l'època de l'any i, per tant, una calor una miqueta més continguda. Aquesta segona part duraria ben bé fins dimarts. A partir d'aleshores, recuperació de les temperatures i, per tant, fi també de les precipitacions. Però, com sempre, estarem molt atents aquí a RAC107 i a Twitter a Meteoparets. Que vagi molt bé.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de fenòmens naturals. Quan i com veure l'espectacular mar conegut com el Mar d'Ardora, un fenomen de bioluminescència que il·lumina la mar a la nit? La Mar d'Ardora, també coneguda com el lloc de la bioluminescència marina, és un dels fenòmens naturals més sorprenents que poden observar-se sobretot a les costes de Galícia. Això sol ocórrer durant algunes nits d'estiu, quan el moviment de les ones o el pas d'una persona per l'aigua provoca centelles de color blau que il·luminen el mar, oferint una imatge única del seu entorn. A més, són nombroses les persones que desitgen gaudir d'aquest espectacle i del nord del país, on les condicions solen ser més favorables. La mar d'Ardora és una mar que té un fenomen de bioluminescència produït per milions de microorganismes marins, principalment els coneguts com a dinoflageladors, que emeten llum quan l'aigua s'agita. Una reacció que forma part del seu mecanisme de defensa i produeix aquesta lluentor blava elèctrica que pot observar-se en la superfície del mar. A més, també ocorre en altres zones del món, però Espanya és conegut sobretot a la costa gallega, on cada any atrau a nombrosos curiosos i aficionats a la fotografia nocturna. No hi ha una data exacta, però sol aparèixer amb major freqüència entre els mesos de juny i setembre. En aquestes dates és quan l'aigua aconsegueix temperatures més elevades i es donen les condicions adequades per a la proliferació del plàncton bioluminescent. Per a poder veure aquest fenomen és recomanable anar a una platja amb poca llum artificial i esperar que es faci fosc per complet. A més, se sol apreciar millor quan les ones trenquen en la riba o en moure l'aigua amb els peus o amb les mans. D'altra banda, no es recomana fer servir lots ni flaixos, ja que la llum artificial dificulta apreciar la intensitat d'aquesta bioluminescència. En quant a les millors platges per a veure aquest esdeveniment tan bonic, si esteu interessats, apunteu-vos, perquè on millor es veuen és, per exemple, ens hem d'anar, això sí, a Galícia, hi ha diferents platges de la Corunya, en concret a la platja de Carnota, de Nemiña, de Balears i d'Orrostre, això a la Corunya, i a Lugo, a Catedrais. Al seu entorn, la bioluminescència depèn dels factors naturals, per la qual cosa la seva aparició no es pot garantir mai. Les imatges del mar il·luminada per aquestes llums blaves s'han convertit en tot un autèntic fenomen viral a través de les xarxes socials durant l'època d'estiu, encara que els experts enfatitzen que es tracta d'un procés natural, la intensitat del qual varia segons la concentració d'aquests microorganismes, l'estat de la mar i també les condicions meteorològiques. Per això, els qui tenen l'oportunitat de contemplar-ho gaudeixen d'un dels espectacles més fascinants que ofereix la natura, respectant l'entorn i evitant alterar, això sí, l'ecosistema marí.
2: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107FM.
0: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 22 de juliol de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
2: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a dos quarts de 8 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAC 107. Notícies.
1: La policia local de Parets del Vallès ha incorporat en les darreres setmanes a 7 nous agents per reforçar la plantilla i que funcionarà a ple rendiment durant aquesta pròxima festa major d'estiu. El passat dilluns, en 20 de juliol, es va dur a terme l'acte de presentació oficial d'aquests nous agents al davant de les dependències de la policia local, a la zona del sector Ibeco, a la Volta. La presentació va estar presidida per l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, i el regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, amb la presència de l'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz. Hem parlat amb el regidor de Seguretat Ciutadana, en Francesc de la Torre, i ell ens parlava d'aquests nous agents de la policia local de Parets, que també formaran part, com dèiem, del dispositiu de seguretat que trobarem a la festa major d'estiu aquest pròxim cap de setmana.
2: Desitjar molta sort als nous companys i companyes, no?, de la policia que els últims dies s'han incorporat a la nostra plantilla i que arriben en el millor dels moments, no?, com és el reforç a la festa major d'estiu. Una festa, doncs, amb un model realment molt efectiu, molt segur, i evidentment poden passar coses, però sempre comento, doncs, el gran dispositiu que la nostra plantilla prepara per les festes majors d'estiu. Portem uns anys, doncs, que hem reforçat tant en tema de seguretat, no?, doncs, de vigilància, com amb els nostres propis efectius, i per tant, doncs, una festa major en la qual, evidentment, per poder gaudir tots plegats, doncs, també és prioritari a la seguretat, no?, sobretot de cara a aquelles hores més altes de la nit. Per tant, doncs, donar-los la benvinguda. He vist que és una plantilla, doncs, els nous agents són molt joves o bastant joves, i això està molt bé, no?, perquè ja tenim, doncs, combinem, no?, aquesta experiència, aquesta veterania, doncs, amb nous talents i companys que arriben, no?, amb molta il·lusió, i per tant hem volgut donar-los la benvinguda i molts ànims, perquè arriben uns dies que, evidentment, com és la festa major, que són dies meravellosos, que són dies il·lusionants, però que també són dies molt durs, amb moltes hores, i sobretot, doncs, allà és on hem de demostrar, doncs, aquest potencial, no?, que té la nostra policia local.
1: 7 nous agents al cos de la policia local de Parets, els agents que es van integrar al cos fa tot just 2 setmanes. La seva incorporació permetrà reforçar els dispositius i els serveis de seguretat previstos per a la festa major d'estiu. D'aquesta manera millorarà la prevenció, la vigilància i l'atenció a la ciutadania durant els diferents actes programats. Així mateix, la policia local podrà donar també resposta, una resposta més propera i eficient davant de qualsevol incidència que es pugui ocasionar.
0: RAC 107. Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: La policia local de Parets del Vallès ha incorporat en les darreres setmanes a 7 nous agents per reforçar la plantilla i que funcionarà a ple rendiment durant aquesta pròxima festa major d'estiu. El passat dilluns, 20 de juliol, es va dur a terme l'acte de presentació oficial d'aquests nous agents al davant de les dependències de la policia local, a la zona del sector Ibeco, a la Volta. La presentació va estar presidida per l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, i el regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, amb la presència de l'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz. Hem parlat amb el regidor de Seguretat Ciutadana, en Francesc de la Torre, i ell ens parlava d'aquests nous agents de la policia local de Parets, que també formaran part, com dèiem, del dispositiu de seguretat que trobarem a la festa major d'estiu aquest pròxim cap de setmana.
2: Desitjar molta sort als nous companys i companyes, no?, de la policia que els últims dies s'han incorporat a la nostra plantilla i que arriben en el millor dels moments, no?, com és el reforç a la festa major d'estiu. Una festa, doncs, amb un model realment molt efectiu, molt segur, i evidentment poden passar coses, però sempre comento, doncs, el gran dispositiu que la nostra plantilla prepara per les festes majors d'estiu. Portem uns anys, doncs, que hem reforçat tant en tema de seguretat, no?, doncs, de vigilància, com amb els nostres propis efectius, i per tant, doncs, una festa major en la qual, evidentment, per poder gaudir tots plegats, doncs, també és prioritari a la seguretat, no?, sobretot de cara a aquelles hores més altes de la nit. Per tant, doncs, donar-los la benvinguda. He vist que és una plantilla, doncs, els nous agents són molt joves, o bastant joves, i això està molt bé, no?, perquè ja tenim, doncs, combinem, no?, aquesta experiència, aquesta veterania, doncs, amb nous talents i companys que arriben, no?, amb molta il·lusió. I, per tant, hem volgut donar-los la benvinguda i molts ànims, perquè arriben uns dies que, evidentment, com és la festa major, que són dies meravellosos, que són dies il·lusionants, però que també són dies molt durs, amb moltes hores, i sobretot, doncs, allà és on hem de demostrar, doncs, aquest potencial, no?, que té la nostra policia local.
1: 7 nous agents al cos de la policia local de Parets, els agents que es van integrar al cos fa tot just 2 setmanes. La seva incorporació permetrà reforçar els dispositius i els serveis de seguretat previstos per a la festa major d'estiu. D'aquesta manera millorarà la prevenció, la vigilància i l'atenció a la ciutadania durant els diferents actes programats. Així mateix, la policia local podrà donar també resposta, una resposta més propera i eficient davant de qualsevol incidència que es pugui ocasionar.
0: RAC 107. Notícies.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Tornem amb els concerts de Festa Major de Parets. Júlia, i avui què tenim?
2: Doncs avui tenim a l'altra banda del telèfon en Llorenç Fernández. És un membre de l'orquestra La Chata, que vindrà dissabte 25 de Festa Major amb unes actuacions. El grup, nascut el 2001, torna a Parets amb el seu concert a la plaça de la Vila a les 8 del vespre i a un quart d'una al ball de Festa Major amb el ball del Fanalet. Llorenç Fernández, veu i guitarra de l'orquestra La Chata. Bon dia, què tal?
3: Hola, bon dia, com esteu?
2: Teniu ja ganes de venir a la Festa Major de Parets?
3: Estem desitjant, ja saps que, bueno, per nosaltres és un bolo que és especial per tenir moltíssims amics que venen a veure'n. La qualitat del puesto, en fi, per nosaltres és un goig venir a Parets, de veritat.
2: Explica'ns una mica com neix l'orquestra La Chata.
3: Pues l'orquestra La Chata és una orquestra que enguany fem 25 anys, ja, va néixer el 2001, i, bueno, som una orquestra que en principi feia moltes sales de ball, a les sales de ball famoses de Barcelona, i anàvem fent bolos, també, bolos, no? Som tots excomponents d'altres orquestres de primera línia. Potser jo vaig estar cantant molts anys a l'Orquestra Maravella, la Ingrid també, en fi. I això, doncs fem música de Festa Major, concert, ball, la gent s'ho passa bé, en fi. Una orquestra jove i amb moltes ganes.
2: Perquè d'on veniu? De quin poble sou?
3: Estem a Sant Andreu de la Barca, és, diguéssim que és la base, no? Però tenim un músic que és de Barcelona, jo soc de Sant Feliu de Guíxols, la Ingrid és de Sant Vicenç dels Horts, bueno, cadascú és d'un lloc, però la base, allà on ens agem, això és, diria que és de Sant Andreu de la Barca.
2: I escolta, el nom de La Chata, d'on ve?
3: Però mira, això ve, és molt divertit. En principi, l'orquestra es deia Chattanooga. Chattanooga és un swing del Glenn Miller, saps? Glenn Miller és un músic de... Bueno, Glenn Miller. Una cançó que es diu Chattanooga Chuchu, que feia... Chattanooga Chuchu. I es deia Chattanooga, l'orquestra. Però resulta que hi havia una orquestra, una big band a Madrid, d'aquell famós mestre que es deia el Maestro Leiva, que feia programes de televisió, que ja tenia una big band que es deia Chattanooga, amb la qual es van... envia una carta i va dir, escolta'm, o traieu aquest nom o anireu tots a la grajola. Una mica així, en cachondeo, però és així, eh? O sigui, vam haver de treure... I com que sempre dèiem, què, toquem, on toquem amb La Chata avui? Per no dir Chattanooga, es va quedar La Chata.
2: Ni menys. I aquest any, com deies, és especial per vosaltres, ja són 25 anys, com ho visqueu vosaltres? Com ho esteu vivint? Perquè al final no tothom pot dir... No totes les orquestres poden dir que arriben als 25 anys.
3: Pues estem molt contents i molt orgullosos perquè, si t'he dit que dels 11 que som, 6 som els mateixos. Això vol dir alguna cosa, no? Vol dir que, bueno, que és una orquestra que ha funcionat, que hi ha bon ambient, que és molt important la persona abans que el músic. O sigui... I per això nosaltres estem molt contents d'haver arribat fins aquí, fins als 25 anys. I ara farem mirarem de fer una festa, que ja la tenim més programada, i, bueno, gent famosilla, doncs, ens ha felicitat, tipo, jo què sé, el Ronald Koeman del Barça, o el, no sé, en fi. I... L'ILP, en fi, uns quants, que ara, bueno, no em venen al cap, però...
2: I com serà la festa aquesta? Estem convidats?
3: Esteu convidats tots. Segurament, a mi m'agradaria que fos al puesto on vam començar, que era una sala que es deia Imperator. Estava al carrer Còrsega, allà a Barcelona. I em sembla que ara ha canviat de nom i es diu Duvet. Però bueno, és igual. El que era l'Imperator, a nosaltres ens agradaria que fos allà, perquè allí empezó tot, no?
2: Ha evolucionat molt l'orquestra des d'aquests inicis?
3: Ha evolucionat, pues, jo diria que tècnicament, perquè al principi pues, bueno, la cosa va evolucionant. Abans no hi havia pantalles, ara hi ha pantalles, abans no hi havia... no sé, tècnicament ha evolucionat, però el que és el carisma no, perquè fem concert, igual que quan vam començar, i fem ball, i sempre mirem d'estar a l'última. Això vol dir que si hem dos cançons de moda i s'han de fer, es van, saps? No tenim cap problema. I això al principi també ho fèiem.
2: Tu, Llorenç, quin és el record més emotiu que tens després de 25 anys?
3: El record és que és un dia a dia, és un dia a dia. Jo estic molt orgullós perquè hem tirat endavant una orquestra que ha sigut molt difícil perquè estàs competint amb noms molt forts d'altres orquestres, ja les de sempre, no? Meravella, Cerbatanes i tot això, és molt difícil. I nosaltres hem tirat amb molta empenta, i això és una cosa que em fa estar molt orgullós de mi i dels meus companys, que tots hem tirat del carro igual.
2: I la xata com la descriuries? Quin és l'estil de la vostra orquestra?
3: És una orquestra de ball on mirem, procurem, si hem de fer un xa-xa-xa, hi ha un xa-xa-xa de tota la vida, d'aquells que ja cantava el Machín, no? No, a nosaltres ens agrada agafar cançons de moda, tipus una cançó de Michael Jackson, i posar la rima de xa-xa. No? Posar la rima de xa-xa-xa. I això amb tots els estils. Així, d'aquesta manera, la gent jove també diu, ostres, mira, vostè, una cançó de Queen a rima de cumbia o de merengue, no? I els balladors ballen i els que són una mica més joves també ho accepten, no?
2: O sigui que podríem dir que és una orquestra que s'adapta també als temps d'ara.
3: Totalment, ens adaptem. I fem les cançons que estan de moda, les fem. Però sobretot això, si hem de fer un ritme en particular, un merengue, agafem una cançó que està que sigui moderna, que sigui, Vivir así es morir de amor, cançó de, jo què sé, del Hoy para mí, fem ritmes diferents, i la gent escolta aquella cançó que li agrada i els balladors diuen, mira, que xulo, no? És com la copla aquesta, que no me'n recordo com es diu, que fan cançons... Com es diuen aquesta copla? No me'n recordo ara. Que fan cançons de Superman, de no sé què, a ritme de sardana, també, i la gent no ho accepta, no? Pues una mica això és el que fem.
2: Vosaltres veniu dissabte 25 de Festa Major aquí a Parets, però teniu més bolos durant l'estiu o heu fet alguna cosa ja? Entenc que sí, oi?
3: Sí. No et diré que a diari, perquè ara ja no hi ha tanta feina com per tocar a diari, però els 15 dies al mes ja toques.
2: Va, parlem una miqueta de la Festa Major aquí a Parets. En què consistiran aquest concert i aquest ball? Què fareu?
3: Nosaltres el que hem preparat per enguany és... fa 25 anys que existeix l'orquestra, hem agafat el que més ens ha agradat dels concerts que hem fet al llarg d'aquesta vida, no? I hem confeccionat el concert d'enguany. O sigui, ens agradava molt com ens quedava el Fantasma de l'Òpera. Pues hem agafat aquella cançó del Fantasma de l'Òpera i obrim el concert amb el Fantasma de l'Òpera. Després, les cançons catalanes, cuidem molt el català, cuidem molt la segona part, i això, el que més ens ha anat agradant, doncs ho agafem i ho hem adaptat a aquest concert d'aquest any. I el ball, doncs, el ball és el de sempre, fer ballar la gent i que la gent s'ho passi superbé.
2: Perquè quan durarà cada actuació?
3: El concert està durant una hora i quart, i l'actuació, doncs, la veritat és que normalment duran dues hores i quart, no duran més, no? Però nosaltres som una orquestra que estem molt oberts, que si veiem que la gent està molt a gust i hem de fer 20 minuts més, els fem. I no tenim... No som d'aquells... No, fem el que s'ha de fer i adéu. No.
2: I teniu alguna novetat per aquest any? O aprofitant que són els 25, feu alguna coseta especial?
3: No. Simplement això del repertori que hem agafat, el millor que hem fet, el que més ens ha agradat en aquest any. Aquest any hem agafat això i hem posat el concert aquest any, però el més no.
2: Què podem esperar nosaltres com a públic de la vostra actuació? Què parets?
3: Esperem que la gent vingui, balli i sobretot que canti amb nosaltres. Ja saps allò que diuen, que el qui canta els seus mals espanta, eh que sí? Doncs és el que volem. Ens agrada acabar les actuacions, els últims 20 minuts o 30 minuts amb cançons que la gent canta amb nosaltres. Siguin les cançons de Tessau, del Neil Diamond, o les cançons de Los Diablos o de les cançons italianes, però cançons que el coro sempre el canta el públic. I la gent, em sembla que no, però s'ho passa molt més bé quan arribes a casa i dius, he ballat, he cantat, he cridat. És l'objectiu nostre, no?
2: L'any passat ja vau venir aquí a Parets, vau fer també el concert i el ball. Ho deies una mica al principi, però què és el que us fa il·lusió de tornar aquí a Parets?
3: Ens fa il·lusió perquè tenim moltíssims amics que són de la part del Vallès que estan encantats de que anem a aquesta festa, no? A la festa de Parets del Vallès. Perquè jo me'n recordo que jo ho feia fa molts anys quan estava a l'Orquestra Meravella i sempre, com que veus tanta gent, al concert hi ha tanta gent, tens aquell punt de motivació també, no? De bueno, estar en forma, no? De que tot funcioni bé, que el tècnic estigui fi, no? Però sobretot això, veure que venen molts amics de tot arreu i venen a gaudir i a passar-ho bé a Parets del Vallès.
2: Escolta, i tu què deies que estaves abans a l'Orquestra Meravella? Com és que vas canviar?
3: Vas canviar perquè em van venir a buscar per fer un programa de televisió a TV3, que es deia 100 anys de cançons. Uh-huh. I amb la Nina, l'Àlex Casanova i bueno, la Ingrid també, que és la cantant de la Xata, i van fer, bueno, doncs van sortir per fer un programa de televisió, i després van fer moltes coses així en temes d'anuncis de televisió, fèiem bandes sonores per pel·lícules, i vam voler sortir una miqueta del que era el món de les orquestes. El que passa que després, bueno, doncs, ens va tocar muntar la nostra, i aquí estem.
2: I us dediqueu als membres de la Xata plenament a l'orquestra? Només per curiositat, eh?
3: Tots som músics. La majoria són mestres de música. Uh-huh. Cadascú del seu instrument. El saxofonista és el professor, el pianista és professor de l'escola Àgora, el bateria també de l'escola Àgora. Tots es dediquen a la música al 100%.
2: Que guai, això és també un privilegi per vosaltres, sí.
3: Per això hem d'aprofitar l'estiu, perquè a l'hivern pues, està la cosa més fotuda per fer bolos, no? Som una mica com les formigues, hem d'anar carregant a l'estiu per passar l'hivern.
2: I encara sentiu aquells nervis, aquella emoció quan pugeu a l'escenari?
3: Sí. I això és una cosa que millor, espero no perdre-la mai, perquè el dia que et perdis aquesta il·lusió i aquests nervis, vol dir que ja et dona igual el que estàs fent. I nosaltres, encara quan sortim, encara hi ha nervis, encara hi ha allò d'escalfar una mica la veu. De veritat, si això no em passés, em plantejaria deixar la música. A mi m'agrada que et passa aquests nervis. I quan portes una estoneta, que estàs tocant, ja se t'ha passat, ja estàs col·locat al puesto, i no sé si m'explico.
2: Sí. Llorenç, per acabar, si tu mateix vols convidar els veïns i veïnes de Parets a les vostres actuacions...
3: Sí, exactament ara no sé a quina hora és el concert, ho has dit tu abans.
2: Sí, el concert és a les 8 del vespre.
3: A les 8? Sí. Bé, doncs m'encantaria que la gent vingués a veure el concert de la Xata, perquè veuran, bueno, 11 persones a l'escenari que ho donen tot i que estem desitjant que els agradi a la gent. Tenim el bo i millor del nostre repertori allà i si es queda, després podem quedar per allà a menjar qualsevol cosa i el ball és superdivertit. O sigui que és una tarda-nit molt completa i els que vinguin a Parets ho gaudiran. S'ho passaran molt bé, ja veuràs.
2: Doncs ja sabeu, dissabte de Festa Major, dues actuacions amb l'orquestra La Xata a la plaça de la Vila, la primera a les 8 del vespre, el tradicional concert, i a un quart d'una al ball de Festa Major. Llorenç Fernández, veu i guitarra de l'orquestra, moltes gràcies per la trucada.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres i us espero a tots, Us esperem a tots.
2: Allà us veurem. Molta sort per la Festa Major.
3: Gràcies, moltes gràcies. Adéu.

0: Festa Major de Parets, festa donant de sang.
1: Més que la meva sang.
0: Ho pots fer al local de la Penya Blaugrana, a l'avinguda Lluís Companys 25. Divendres 24, de 4 a 8 de la tarda, i dissabte 25, de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda.
1: No, no, no tinguis por.
0: Festa donant de sang, aquesta Festa Major de Parets.

0: 24 de juliol de Festa Major de Parets, a les 7 de la tarda, pregó a la plaça de la Vila. Retransmissió en directe a RAC 107 d'aquest pregó dedicat als 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de diables Parets. És el dia que jo et vaig conèixer. El divendres, 24 de juliol, pregó de Festa Major de Parets.
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació, tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Si sembla violència masclista.
2: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
1: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900 900 120. En cas d'emergència,

0: El 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.
2: Finat piromusical que omplirà el cel de Parets per acomiadar la Festa Major. Aquest piromusical de pirotècnia Estalella serà el dilluns 27 a 11:15 de la nit. Tenim a l'altra banda del telèfon a Fèlix Espósito, de pirotècnia Estalella, per parlar una mica d'aquesta activitat. Fèlix, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tot preparat per la Festa Major de Parets?
3: Estem a Major, sí, sí, estem acabant de matitzar les últimes cosetes, però sí, sí, estem preparats i amb ganes de tornar cap a Parets.
2: Molt bé, ens expliques primer una miqueta què és pirotècnia Estalella?
3: Bueno, pirotècnia Estalella és una empresa que es dedica al món de l'espectacle de focs artificials. També tenim botigues per el que és la temporada de Sant Joan, participem en molts correfocs de tot arreu de Catalunya. És una empresa familiar i la veritat que, bueno, intentem demostrar el que l'experiència ens fa servir amb el moment de castell de foc de festes majors, que és un moment molt important per la població.
2: Són més de 100 anys dedicats a la pirotècnia. Quin és el secret perquè una empresa familiar, com deies tu, continuï després de tantes generacions?
3: Bueno, posar el millor de cada persona, no? La seva ganes de treballar, la seva imaginació, intentar prosperar sempre una miqueta i sempre trobar i buscar coses noves. No estar en casa sempre amb el mateix. Sempre intentar, pues, avançar i estar a l'última.
2: Aquí a Parets feu el piro musical, però també feu altres tipus d'esdeveniments, no?
3: Sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, sí. Sí, sí, fem, bueno, servim materials per correfocs, per bèsties, també fem events, tant de concerts de música, bueno, moltes, tot el que és tipus d'espectacles que necessitin pirotècnia, allà estem nosaltres.
2: Parlem del piro musical. En què consisteix exactament?
3: Bueno, consisteix en un munt d'efectes, no? Que van al compàs de la música, que aquí el nostre dissenyador de fàbrica estudia les músiques i després, pues, comença a treballar sobre la música que ens demana el client. I pues, amb monotiros, que són com una espècie de boletes que pugen però que no detonen a dalt, i tots els cops de música es va marcant amb aquests efectes. Després sí que tenim carcasses que són les típiques palmeres, i bueno, i moltes cosetes noves que portem aquest any, que hem portat noves, i les lluirem aquí també a Parets.
2: Perquè quant dura exactament?
3: Dura uns 13 minuts més o menys, 12-13.
2: Déu-n'hi-do. Quan prepareu un espectacle com aquest que ens fareu aquí a Parets, per on es comença?
3: Es comença, bueno, amb aquest joc ja havíem anat l'any passat, doncs ja sabem el puesto i distàncies i com és la zona. Però la primera part és anar a visitar la ubicació del castell i mirar si les condicions són apropiades. A partir d'aquí, pues, ja es comença el que és el disseny. Com t'he dit abans, el nostre company Rafa, que s'encarrega de fer el disseny, pues, se seleccionen unes músiques, treballa sobre aquestes músiques i s'envia una ordre de treball a lo que és el magatzem, que amb aquest magatzem, pues, és on s'agafen tots els articles que seran exposats al castell de focs. Després d'aquí també es comença també una preparació d'utillatges on van ficar tots aquests elements i després al dia del castell de focs, pues, anar cap allí a Parets, començar a muntar i gaudir de l'espectacle.
2: Vamos, que hi ha un munt d'hores darrere, no?, després d'aquest espectacle que al final, com has dit, dura poquet, però hi ha moltes hores darrere.
3: Moltes hores, molta coordinació de gent, de material, vehicles, utillatges. Sí, sí, la veritat és que la gent diu, ai, he vingut avui fa dues hores o tres. No, portem aquí des de primera hora del matí i tota la feina que comporta enrere. Sí, sí, són moltes sobretes de feina.
2: I ja que deies materials, quants quilos de material trobarem aquí a Parets?
3: Ara mateix no t'ho sabria dir perquè no tenim la carta de ports. Mm-hmm. Tenim els papers, però no t'ho sabria dir. El que sí que et puc dir que portem 1.046 efectes pirotècnics per fer lluir. O sigui, 1.046.
2: Tela, eh?
3: Sí, són moltes línies i, a més, clar, quan es tracta d'un piromusical, la marcació, no? O sigui, el marcar els tons de la música o alguns cops en específic, es fan falta molts monotiros que són individuals i, clar, i tot això van sumant línies de disparo.
2: Ara que parlaves de la música, ens pot fer algun spoiler del que escoltarem?
3: No es podrà fer, és sorpresa. Ahí moltes vegades, quan fem també les proves de so, les fem fluixet perquè la gent tampoc sàpiga el que es trobarà. O sigui, que sigui com una miqueta de sorpresa.
2: Les proves les feu allà mateix, a la pista d'atletisme?
3: Sí, les proves de música només. El que és, i les proves del material sí, però sense disparar ni sense fer res. O sigui, són proves sense tindre res armat ni preparat per disparar. Sí, no, és música per mirar que se sent bé, que la música entra bé, però d'efectes i això no provem res.
2: Per cert, ja que deies que heu mirat bé l'espai, que les pistes d'atletisme estan bé, què té aquest espai aquí a Parets perquè es pugui dur a terme l'espectacle de forma correcta?
3: Sobretot el que té és la posició del públic, que està ben apartada, o sigui, no, i jo crec que és una zona molt bona perquè es veu bé, no? Des del pàrquing que es fica la gent i al pont també es pot ficar molta gent. No hi ha res al mig, no hi ha edificis als costats, es poden veure bé els efectes que portem. La veritat és que és un bon lloc i també pel tema muntatge és un lloc perfecte i distància de seguretat sobretot.
2: Quin consell li donaries al públic perquè anés tot rodat?
3: El meu consell, bueno, que estigui ben d'hora, perquè si no podrà agafar puesto, i que gaudeixi, o sigui, no hi ha ningun consell ni res, o sigui, que gaudeixi, que senti la música, que la senti seva i que disfruti. És l'únic que li puc dir, perquè no podem dir res o d'una altra cosa.
2: Per cert, els focs s'aixecaran molt? Vull dir, es podrà veure des d'un altre lloc que no sigui específicament les pistes d'atletisme?
3: Sí, portem carcasses de 100 mil·límetres, que aquestes carcasses pujan uns 90-100 metres ben bé. O sigui, són carcasses una miqueta així ja ben grandetes i pujan bastant. I els monotiros, efectes i tot això també es veurà. Però el que més es lluirà perquè puja més alt són aquestes carcasses.
2: Per cert, he vist a la vostra web que feu també aquest piro musical, però més baixat de decibels, podríem dir, no?
3: Sí, correcte. Fem piro musicals de baix impacte sonor. O sigui, això moltes poblacions ens demanen aquests castells.
2: Aquí a Parets no.
3: És que no, aquí a Parets no. Aquí a Parets és un castell en condicions.
2: Què us agradaria que sentís al públic de Parets després d'aquest piro musical?
3: Com?
2: Què us agradaria que sentís al públic de Parets? Vull dir, quan acabi el piro musical, com sortirà la gent de Parets després de veure'l?
3: Home, jo crec que contenta i moltes vegades molta gent surt emocionada. No sé, aquí a Parets, el sentiment que tenen hacia la festa major i fins al castell de Fox, no? Però molta gent hi ha vegades que fins i tot s'emociona de dir, hòstia, o comença la festa major, no? O vinga, ja ha acabat i fem el final amb el castell de Fox. Esperem que això, no? Que s'ho senti a prop seu, que la seva població està a la festa major i que poden gaudir d'un castell de Fox.
2: Doncs ja ho heu sentit, si voleu gaudir d'un bon espectacle de pirotècnia per acomiadar la Festa Major d'estiu, el dilluns 27 de juliol a 11:15 de la nit veureu els focs artificials sobre el cel de Parets i també us podreu apropar a l'epicentre de l'espectacle a les pistes d'atletisme. Félix Espósito, moltes gràcies per l'entrevista.
4: Moltíssimes gràcies. Ens veiem aviat.
2: Que vagi bé la festa major.
4: Que vagi bé. Igualment. Gràcies. Big City
5: Miles stretching out. Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, milla popular de festa major organitzada pel Club Atletisme Parets. Se sortirà de l'avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la milla popular de festa major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.

0: Dilluns, 27 de juliol, de Festa Major de Parets, concert a Motel Cochambre. Serà a 11:45 de la nit al Parc de la Linera amb el seu concert de versions festives. Sempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Hotel Cochambre el dilluns de Festa Major de Parets. Sempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
1: Stop. De dilluns a divendres, d'un quart de set a 7:45 de la tarda, no et perdis Carrer 107. El magazín de tarda on parlem de salut, esport, cultura i molts altres temes. De dilluns a divendres, Carrer 107.

0: L'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.
1: Festa Major de Parets del Vallès. Diumenge 26 de juliol a partir de les 9 del matí, campionat de futbolí en blanc i blau a la plaça de la Vila. A les 9 es farà l'esmorzar i al migdia el campionat de futbolí organitzat per la penya Blanc Blava Parets Issà. Festa Major de Parets del Vallès.

0: Una altra actuació de festa major que sí o sí ha de ser aquí a Parets és la d'Hotel Cochambre. Tocaran el dilluns 27 a l'escenari gran de la Linera a 11:45 de la nit i seran l'última actuació de festa major d'aquest any. Per parlar-nos del seu concert de versions festives, tenim a l'altra banda del telèfon a Benito Inglada, la veu del grup. Benito, bon dia.
1: Bon dia a tothom. Hola.
0: Tot llest per la festa major de Parets?
1: Sí, preparadíssim. És un concert que hem fet molts anys i a part de la Linera ja el tinc molt a la ment, aquest concert.
0: Hotel Cochambre va néixer l'any 2000. Com va sorgir aquesta idea tan original de convertir un grup de versions en un espectacle?
1: Bueno, perquè jo crec que hi havia un forat a les festes majors, perquè estava la típica banda de rock and roll i després també estava les orquestres, i pensaven que faltava ironia i una miqueta de cachondeo, no? I vam pensar, doncs, bueno... Llavors ens van inventar un nom curiós, i després uns personatges també, pues, més curiosos todavía. I des de llavors, 26 anys, sense parar.
0: Quan vau començar, us imaginàveu que més de 20 anys després continuaríeu omplint festes majors?
1: No, perquè en principi era per tocar la sala Bikini. A mi em van dir la jefa del Bikini, de llavors em va dir, hòstia, muntem-me un grupete así curioso i te ponemos en la sala de Bikini. I llavors aquella sala era mítica, saps? Uh-huh. I sí, vam fer-ho per començar els dimecres, i els dimecres estàvem allà, i llavors va venir un mànager a dir-nos, hòsties, creemos que esto que hacéis encajaría perfectamente en las fiestas mayores. Y yo le vaig dir, pues esto está pensado para hacerlo en las salas. I em va dir, no, vosotros tenéis que ir a las fiestas mayores. Uh-huh. Vull dir que des de llavors, gràcies a ese mànager, que encara continua sent el meu mànager, nos abrió esas puertas maravillosas de las fiestas mayores.
0: Uh-huh. Perquè els membres del grup us coneixíeu ja d'abans o com...?
1: No, jo coneixia la banda que tenia abans, que eren del meu barri, i quan vaig muntar Hotel Cochambre ja eren músics ja professionals. Uh-huh. Perquè ella em va dir, móntame con cara y ojos y te pongo en la sala Bikini. I jo vaig entendre que cara y ojos era una miqueta que siguin professionals, no? Uh-huh. I que portéssim una disfressa bona. Y eso fue lo que hizo que se convirtiera la banda que tenía abans, sí, en un poquito más con cara y ojos, que es lo que hace ahora.
0: I què és per vosaltres ser la veu de les festes majors? Perquè no sé si ho saps, però a més sou el tancament de la festa major de Parets, sou l'última actuació.
1: Sí, sempre ens porten al final. Entenem que és perquè tenim una miqueta de nom i la gent, doncs, a aquella hora, un dilluns, s'aproparà, no? I per nosaltres sempre ha sigut com un plaer i un honor tancar les festes. Encara que venim molt cansats, perquè si és dilluns, pensa que els dijous també toquem el dijous, divendres, dissabte, diumenge. Sí. I arribem el dilluns, després de 5 dies seguits, una mica exhaustos, però arribem.
0: Molta gent diu que un concert d'Hotel Cochambre és molt més que un concert. Quin és el vostre secret per aquest èxit musical?
1: Bueno, jo crec que és la ironia que posem entre cançó i cançó. Nosaltres som molt coneguts per, entre cançó i cançó, el que expliquem, que sempre són coses, missatges entre ocultos i a la vez muy directos, de viure la vida amb harmonia, amb pau, que la gent tingui empatia, que la gent sigui feliç, que la gent s'ajudin, però dintre de l'alegria, no? O sigui, jo crec que ens hem fet molt populars per el que expliquem sempre, més que la cançó, perquè sí, tocar una versió, si l'ensages, és molt fàcil, uh-huh, entre cometes, no? Però donar un missatge entre cançó i cançó i que sigui una mica creïble i que la gent se'l cregui una miqueta, jo crec que ha sigut el nostre missatge, no? I llavors ser una mica entre cometes d'èxit.
0: I escolta, com prepareu l'espectacle? Ho feu tipus improvisat o ho teniu tot més guionitzat?
1: Bueno, tenim moltíssimes cançons. Llavors, ells, els meus músics, per exemple, saben quan jo explico una cosa, quina cançó va. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim... No portem papers, ni portem res, ni seqüències, no gravem res. És una miqueta, sortim a tocar, i segons el públic que hi hagi aquella nit, si la Linera hi ha molt de jovent, doncs fem un concert més pel jovent, i si veiem que hi ha una gent més gran, pues, bueno, fem una miqueta més de ball, una miqueta més de cançons més revival, bueno, una miqueta de tot, saps?
0: I aquest any torneu a la Festa Major de Parets, què és el que us agrada especialment d'actuar aquí a l'escenari gran de la Linera?
1: Bueno, Parets per nosaltres és el Vallès, és el centre, una miqueta del Vallès, som molt coneguts, sí. I és un parc que té molta patxoca, és un parc que té una vibra molt, molt ben parida, perquè et pots col·locar en tabols, és gespa, és obert, és un escenari molt gran, està tot molt ben ubicat, les barres, o sigui, pots passejar, té una ondulació molt guapa, la gent pot pujar i baixar, no sé, té un puntasso que dels 130 concerts que fem a l'any, aquest en especial a nosaltres ens agrada molt. I mira que en fem de concerts, perquè cada any en fem moltíssims, no? Però Parets té el Parc de la Linera, que és una cosa per nosaltres molt, molt, molt, molt especial.
0: Teniu ja el repertori preparat?
1: Sí, ja et dic, el repertori és molt extens i segons el que veig, ahí va la canció i l'explicació. Perquè cada canció va con una explicació.
0: Hi ha alguna cançó d'Hotel Cochambre que no pugui faltar mai en un dels vostres concerts?
1: Bueno, nosaltres tenim el lema que és el Pas Adelante, no? Que és la cançó de Mandes. Un pas adelante, que això és una mica per la vida, que tot s'ha de mirar de que per atrás ni per a coger carrerilla, no? I sempre per adelante, i que los atrás que estan rezagados vengan todos para adelante. Sempre dic el mateix, que solo la gente alegre y divertida de un paso adelante, ¿no? Y llavors es una cosa molt, molt emparida, perquè la gent s'apropa. Però nosaltres ho fèiem al principi perquè quan començava la gent estava anant molt enrere, però no, hem tingut un èxit, entre cometes, maco, i sempre tenim molta gent ja, o sigui, davant. És una cosa que jo dije, o si la gent està molt atrás, inventaremos este lema para que la gente dé un paso adelante. Però ara ja la gent està enganxada a la valla i els hi costa fer un pas adelante. Per això és una mica la metàfora d'un pas adelante en la vida, en tot, no?
0: Perquè quan durarà el concert, més o menys, ho sabeu?
1: Un parell d'hores, però no en stop. O sigui, abans fèiem... Sí, abans fèiem 2 hores i mitja. El que passa és que ara tot s'ha retallat i tot s'ha esforçat perquè amb la color que tenim, amb lo intens que és, amb els focus, amb tot, i a mis 60 tacos, pues realment ja no soy un crío, saps?
0: Per acabar, Benito, quin missatge li vols enviar als veïns i veïnes de Parets perquè no es perdin el vostre concert?
1: Bueno, el que diem tots, que visca la gent que surten als concerts i visca la gent que ve a escoltar música en directe i que surten i que no se queden en su casa marchitándose en el sofà i venen a gaudir de la vida, de conèixer gent en directe, no a través de les redes, i m'agrada la gent que es coneix allà i que ballen i es toquen i amb tot el respecte gaudeixen d'una festa maquíssima, i sobretot gent que ve de fora i es troben amb gent veïna d'altres pobles, i per nosaltres això sí, es fa amb educació i amb respecte i amb alegria, ens sembla meravellós.
0: Doncs dilluns 27 de juliol, per acomiadar les actuacions de Festa Major de Parets, tindrem concert al Parc de la Linera amb Hotel Cochambre a 11:45 de la nit. Benito Inglada, sí. Veu del grup, moltes gràcies per la trucada i que vagi bé la Festa Major.
1: Moltes gràcies i salut per tothom.
0: Adéu.
1: Gràcies, adéu.
2: Cada tarda, de 6 a 8:15, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
3: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de RAP 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. partir de la una de la nit celebrem la festa de la ràdio al Parla Linera. No us la perdeu.

La policia local engega un dispositiu especial amb motiu de la festa major per garantir la seguretat, la convivència i el bon desenvolupament de tots els actes. Abans de desplaçar-vos, consulteu les afectacions al trànsit, tot escanejant el codi QR que trobareu els cartells, al programa de Festa Major i a la web de l'Ajuntament. Durant aquests dies, la policia realitzarà vigilància preventiva amb drons i s'habilitarà un punt d'informació de la policia local a l'edifici de l'Ajuntament, on us atendrem per resoldre qualsevol dubte o incidència. Us demanem que gaudiu de la Festa Major amb responsabilitat i, en cas d'emergència, truqueu al 112 o adreceu-vos als agents de la policia local. Des de la policia local us desitgem una molt bona Festa Major.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dimecres, aquest 22 de juliol de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui obrirem parlant d'economia, parlant de l'empresa Thales, que projecta un centenar de contractacions per créixer a casa nostra. És un dels temes dins l'àmbit econòmic que parlarem al nostre informatiu, on tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També parlarem de l'empresa Idilia Foods, que obté diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. L'empresa Grifols busca noves indicacions per als seus derivats del plasma. I ja immersos en la festa major d'estiu, parlarem avui de Diables, de la seva participació en aquests 4 dies de festa. També us recordarem que durant tots els dies de festa Parets comptarà de nou amb el punt Lila, que estarà instal·lat dins el parc La Linera, i també hi haurà agents itinerants. Com no podia ser d'una altra manera, també per la festa major arriba una nova campanya especial de captar de sang, amb 2 dies enguany, aquest 2026, divendres i dissabte, al local de la Penya amb Blaugrana, Parets, a l'avinguda Lluís Companys 25 del nostre municipi. I qui tancarà la festa major de nou, Hotel Cochambre, el dilluns de festa major. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà d'un fenomen natural. Quan i com veure l'espectacular mar conegut com el mar d'Ardora, el fenomen de bioluminescència que il·lumina la mar a la nit. Sobretot a la costa de Galícia es pot veure aquest meravellós espectacle. En parlarem d'aquesta curiositat a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets en reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balises que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Shimbifi per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grífols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: La colla de Diables Parets ho té tot a punt per a la festa major d'estiu a casa nostra. La primera participació dels Diables serà el primer dia de festa, divendres 24 de juliol a les 19 hores a les 7 de la tarda, i el pregó de festa major, ja que seran part dels protagonistes d'aquest pregó, juntament amb la colla de Gegants, per commemorar els seus 30 anys de totes dues colles. A quarts de 8 de la tarda, tronada de festa major, i per acabar la nit de divendres a les 22 hores també participaran en la representació de la llegenda de la Pedra del Diable. L'endemà, dissabte, a les 10 del matí, assaltament de botigues, tant al barri antic com a l'Eixample. A 3 quarts de 10 de la nit de dissabte, baixada infernal i barçots al carrer Major. Cap a les 22 hores, correfoc de festa major amb sortida des del carrer Barcelona. La novetat d'aquest any serà que cap a quarts de 6 de la matinada de diumenge hi haurà el que han anomenat Despertafoc al parc La Linera. Ja no els tornarem a veure fins a les 22 hores al barri antic, amb el correfoc dels Drats i els Diablets. Hem parlat amb el president de la colla de Diables Parets, l'Òscar Pesquer, i ens començava parlant dels assajos d'aquests últims dies, d'aquesta setmana, i dels dos passis que es fan a aquesta festa major de la festa de la Pedra del Diable, de la llegenda de la Pedra del Diable, un dijous i l'altre l'endemà, divendres.
2: Aquest dimecres ja va el general i dijous ja, això ja, ja arrenca. Sí, dos passes, dos funcions. Bueno, una mica quan vam valorar l'edició, que malauradament no vam poder fer l'any passat, creiem que molta gent es quedava sense poder veure-la, pel tema aquest de l'aforament, l'euro, etc. I clar, ens vam quedar una mica amb gust de boca a Marc, perquè ens ho havíem treballat molt, era la 30a edició, etc. Llavors, pues, bueno, ens vam seure i de moment aquest any vam decidir tirar dos passes endavant perquè tothom pogués gaudir, la que no va gaudir l'any passat i la que vulgui gaudir aquest any.
1: L'Òscar ens parlava de la novetat d'aquest 2026. Quan acabi la festa al Parc La Linera, la matinada de dissabte a diumenge, faran una cercavila anomenada Desperta Foc cap a 4:15 del matí, on tots junts esmorzaran xocolata amb melindros.
2: Tenim novetat. La nit de dissabte a diumenge fem el Despertafoc, que és un acte nou, que a veure com funciona. A les 5:30, o sigui, tot just quan tanqui el Parc de la Linera, nosaltres sortirem des del Parc de la Linera i seguirem, diria que es diu el carrer La Fàbrica, seguirem un carrer La Fàbrica avall fins a la plaça La Vila. I és una mica, bueno, anirem amb un cercavila a correfoc amb les carretilles. I era una mica, a veure, per acabar tots la nit tots plegats, esmorzar tots junts, i quan acabi pues, aquest acte, pues, repartirem xocolata amb melindros i això per qui ens vulgui seguir.
1: Dissabte, a partir de 3:15 de la nit, baixada infernal i barçots. I abans que comenci el correfoc, es farà el bateig dels nous diablets.
2: Aquest any sí que és cert que a nivell de, bueno, d'infraestructura d'anys anteriors i això, no feia un temps que havíem perdut una mica el que és el bateig dels nous diables, i aquest any sí que és cert que ho tornem a recuperar després de la baixada infernal, i abans que comenci el correfoc pues farem com el que es feia antigament, històricament, que era aquest bateig dels diables, que la gent ho trobava a falta una mica també, perquè era un acte pues, prou xulo, i res, són 3 minuts de bateig dels nous diables, però que últimament el fèiem a Canoms d'una manera una mica més més reduïda, més de colla, i aquest any, bueno, hem canviat una mica o l'escenari on es fan els barçots, que ara tot una mica plegat més lluit, i per això vam decidir recuperar el bateig.
1: La colla infantil dels Diables en Parets són els protagonistes de l'assaltament de les botigues que es fa el dissabte al matí, el dissabte de festa major, tant a les botigues de l'Eixample com també les del barri antic, on intercanvien barçots amb els comerciants, uns barçots que, per cert, ja tenen més de 30 anys. Els Diables tenen moltes ganes de donar-ho tot a la festa major i l'aposta decidida per la cultura del foc. Per tots els carrers per on passi el correfoc, per cert, de Diables, tant habitatges com locals estaran protegits per no patir danys ni personals ni materials. La representació de la llegenda de la Pedra del Diable es farà aquest 2026 en dos dies, dijous i divendres, a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, i també s'emetrà via streaming i es podrà veure en pantalla gegant al Parc de la Linera, en aquest cas divendres.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: El punt lila de la festa major de Parets del Vallès estarà coordinat per la cooperativa Ètic Hàbitat i reforça enguany el seu paper com a espai segur i de referència per prevenir i atendre les violències masclistes, sexuals i LGTBI-fòbiques. Com sempre, la carpa del punt lila estarà instal·lada a l'entrar al parc de la Linera. A la Festa Major de Parets, aquest punt torna a ser un dels serveis clau per garantir unes festes lliures de violències. Es tracta d'un espai segur instal·lat en zones d'oci i en grans esdeveniments, pensat per prevenir, per visibilitzar i per acompanyar qualsevol situació, ja sigui de violència masclista, sexual o LGTBI fòbica. Hem parlat amb Aida Marzón, de la cooperativa Ètic Habitat, cooperativa que combina acció social, comunitària, feminista, jurídica i psicològica per donar resposta a necessitats reals del territori i que porta aquest punt lila a Parets del Vallès. Ella ja ens parlava dels dispositius, d'aquests punts liles que s'han anat establint a totes les festes o esdeveniments on es concentren un nombre important de persones.
3: Això dels punts liles a Catalunya va començar ja fa uns quants anys, 2018 o així, més o menys, i per sort amb els anys s'ha anat coneixent cada cop més. Com tu dius, al principi, quan vam néixer, molt poca gent sabia el que era, no? I venien a preguntar a vosaltres què feu aquí, no? I qui sou i què feu. Però a poc a poc, amb els anys, hem anat veient com el punt lila s'ha establert com un dispositiu que tothom coneix, que és de referència, que està en totes les festes majors i altres esdeveniments multitudinaris, i que per sort s'ha establert com una eina imprescindible i necessària, que és el que és, no? Els punts lila són dispositius que es posen en qualsevol esdeveniment on hi hagi molta gent, multitudinaris, no cal que siguin festes majors, poden ser espais on hi hagi oci nocturn, però també esdeveniments esportius, com per exemple, no, hem estat a la Handball World Cup de Granollers, també, que és un espai esportiu que d'entrada diries, ostres, aquí, doncs sí, on hi ha gent, on hi ha grups de gent, es poden produir violències.
1: Ètic Habitat fa un treball en equip multidisciplinari, combinant professionals de l'àmbit social, educatiu, psicològic, jurídic i comunitari, fent acompanyament personalitzat, adaptat a cada comunitat, col·lectiu o persona, i treballant la perspectiva dels drets, amb especial atenció a la igualtat, la diversitat i la prevenció de les violències, treballant coordinats també amb administracions o entitats. L'Aida ens parla de com actuen en segons quines situacions amb les que es troben habitualment en festes majors, concerts o actes multitudinaris.
3: La prevenció és el més important del punt lila, però no ens hem d'oblidar que també estem allà com un dispositiu reactiu, no? D'atenció, també, sí. No només de prevenció. I en aquest cas el que fem és que quan hi ha una persona que ha patit algun tipus d'agressió, discriminació, violència, sap que té el punt lila com a espai de referència per anar-hi, per demanar ajuda, per demanar assessorament. Allà el que fem és, li donem un espai segur, confidencial, la persona es pot quedar amb nosaltres tota l'estona que necessiti, és un refugi moltes vegades per moltes persones que doncs estan sent perseguides per un agressor, o en altres situacions, no? Ens hem trobat amb noies jovenetes doncs, que s'han separat del grup d'amigues i s'han mig perdut, llavors no saben on anar, doncs van al punt lila i es queden amb nosaltres. Ah. Persones que els hi han robat el telèfon mòbil i no tenen com trucar els pares o com contactar amb el grup d'amics, venen al punt lila, no? També ens trobem amb pares i mares que venen a buscar els fills a les festes i queden al punt lila com a espai de referència perquè saben que si els seus fills i filles estan al punt lila estaran segurs, no? O sigui que també som un espai de referència, un espai segur en el qual la gent hi pot anar.
1: La creació i la consolidació del punt lila respon a una necessitat clara, proporciona eines a la ciutadania per defensar els seus drets i actuar davant una problemàtica que continua sent present, malauradament, a la nostra societat. Les dades ho confirmen, la violència masclista és una realitat que requereix espais de suport, informació i intervenció immediata.
3: Ara tenim molt, que sempre doncs, ens fa molta gràcia, hi ha molta gent que ve a saludar-nos, simplement. O sigui, quan ja comença la festa, venen a saludar-nos. Mira, passava a dir-vos hola, per saber on esteu, per saber qui sou i què teniu, no? Perquè, com et deia, tenim jocs, tenim dinàmiques, però també tenim material de merchant, com pegatines, no? Enganxines o sí. Xapes, cosetes així, que sempre regalem en totes les festes, aquí a Parets també. I això a la gent sempre li fa molta gràcia, no? Emportar-se una pulsera o alguna coseta així, amb la qual hi ha molta gent que ve simplement a dir hola i a veure què tenim i a jugar amb els jocs, això els encanta, i de fet sempre els estem canviant, cada any els canviem, perquè si no la gent ja se'ls coneix d'un any per l'altre i ens diuen, ah, doncs l'any passat aquest ja el teníeu, bueno, doncs ens anem actualitzant. Llavors, per una banda, sí que ens venen a saludar perquè ja coneixen que hi ha el punt lila i, per altra banda, per sort, amb els anys hi ha cada cop més sensibilització sobre què és una violència, hi ha menys gent que les tolera, per tant, i per la qual cosa demanen ajuda abans.
1: Durant tota la festa major d'estiu a Parets, el punt lila estarà actiu per informar, sensibilitzar i atendre qualsevol persona que així ho necessiti, amb l'objectiu de garantir que Parets visqui unes festes segures, lliures i igualitàries.
3: Clar, la nostra forma de treballar, com que és des de l'acció comunitària, ens agrada que els punts liles no siguin un bolet de anem a un territori, fem un punt lila i marxem cap a casa, no? Perquè creiem que la cultura, no, del punt lila, no com a dispositiu, sinó com a cultura, ha de ser transversal en totes les entitats, en tots els serveis que treballen en un territori. Amb la qual sempre intentem proposar a tots els ajuntaments d'on anem de fer o reunions prèvies de coordinació amb tots els agents que intervenen en una festa major, com poden ser policia local, els serveis de barra, música, però com que no sempre es pot fer perquè és logísticament difícil, en aquest cas el que farem és que farem una formació orientada a totes les entitats de Parets que organitzen la festa major, tant activitats com barra, sobretot centrat en la barra. I el que farem és els hi farem una formació sobre detecció i atenció en casos de violència amb oci nocturn. Però aprofitarem l'espai per també treballar la violència en altres espais, és a dir, no només a l'oci nocturn, sinó també dintre de les entitats. Són entitats, totes les de Parets, que organitzen activitats, no? Molt sovint, activitats que són multitudinàries, amb la qual cosa, si tenen aquesta formació de base, els anirà superbé de cara al futur, si algun dia ho necessiten.
1: L'equip del Punt Lila que trobarem a Parets del Vallès durant els 4 dies de festa major d'estiu estaran repartides entre la carpa instal·lada a l'entrada del parc de la Linera, com també persones que estaran itinerant, donant voltes per diferents zones on hi hagi aglomeració de persones per detectar situacions de risc. Així ho explicava la mateixa Aida Marzo.
3: Aquí, per exemple, a Parets estarem del 24 al 27 de juliol, estarem totes les nits. El 24 de juliol estem de 10:30 a 4, el 25 de juliol també, el 26 de juliol de 10:30 a 3 i el dilluns 27 de juliol de 11 a 1:30. Mm-hmm. Aquí a Parets som un equip de 4 persones sempre, sempre hi hauran 2 persones fixes a l'estand, sí, i 2 persones que estaran fent itinerància. És superimportant perquè moltes vegades ens trobem que hi ha joves que no fan la festa en l'espai recintat, sinó que la fan fora, no? I a vegades moltes violències es donen fora dels espais que estan controlats pels organitzadors i organitzadores. Aleshores, el que fem és que hi haurà un estant fixa al parc de la Linera, on estem sempre just a l'entrada, uh-huh, i després les 2 persones que fan itinerància estaran movent-se pel parc de la Linera, però també per fora del parc, pels carrers del veïnat, i arribaran fins a la barra de Manyacs, que és l'única barra que queda fora del parc de la Linera, i per tant, queda una mica més allunyat. També la ciutadania, perquè ho sàpiga, tindrem a disposició de l'equip del Punt Lila un telèfon mòbil, perquè si passa alguna cosa i no poden acudir caminant, no? Perquè això passa, que no poden moure's fins al Punt Lila, tenen aquest telèfon de contacte que poden trucar a l'equip i l'equip es desplaçarà allà on estiguin aquestes persones. És un telèfon que estarà només durant les nits de festa major. És el 623-38-21-18, 623-38-21-18, uh-huh, i és un telèfon que poden utilitzar qualsevol persona que ho necessiti durant les nits de Punt Lila.
1: Un Punt Lila és un espai físic i segur que s'instal·la en zones d'oci, festes majors o esdeveniments massius amb l'objectiu de prevenir, visibilitzar i atendre les violències masclistes, sexuals i LGTBI-fòbiques. A Parets del Vallès el trobarem els 4 dies de festa major d'estiu instal·lats a l'entrada del parc La Linera. L'equip professional que desenvoluparà aquest Punt Lila contra les agressions sexuals estarà durant tota la festa major, estarà actiu per informar, sensibilitzar i atendre a qualsevol persona que així ho necessiti, amb l'objectiu de garantir que Parets visqui unes festes segures, lliures i igualitàries. Tenen un telèfon de contacte que és el 623-38-21-18.
4: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Com és habitual per la festa major d'estiu a Parets del Vallès, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen dues jornades de captar de sang. En aquest cas, també amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, aquesta festa major 2026. Serà divendres 24 de juliol a les 4 de la tarda i fins les 8 del vespre, i dissabte 25 de juliol en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. Aquest 2026, com us dèiem, la Penya Blaugrana Parets cedeix al seu local per adaptar-lo a la capta de sang de divendres i dissabte. I a més col·laboraran amb el refrigeri i amb alguna altra sorpresa més pels donants. Entre tots els donants dels dos dies també se sortejaran dues entrades per poder veure un partit del Barça i quatre entrades per poder visitar el Museu del Barça. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Elisabet Sobrepera, ens parlava de la campanya doble de donació de sang per aquesta festa major d'estiu 2026 amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, on s'instal·larà la unitat mòbil del Banc de Sang per aquest nou acapte. Recordeu que el local està a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Escoltem a la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Elisabet Sobrepera.
5: D'aquí a pocs dies ja tenim aquí la capta especial de Festa Major. I aquest any dèiem una col·laboració molt bonica que farà història al municipi. Feia anys que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental fitxava el suport d'una entitat local per impulsar les donacions. Doncs bé, la solidaritat ha picat a la porta. Aquest any ha estat la Penya Blaugrana de Parets qui ha fet el pas endavant. S'ha obert de manera totalment voluntària per apadrinar la jornada i s'hi estan deixant la pell al costat de l'Associació de Donants. Divendres 24 de 16 a 20 i dissabte 25 de 9 a 13 i de 16 a 20. On s'ha d'anar? Doncs directament a la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Recordeu que apadrinar una capta ajuda a aconseguir molts més donants i aquesta vegada venir a donar sang té premi segur. Gràcies a la generositat de la Penya, tots els donants participaran en un sorteig especial. Una entrada per anar a veure un partit del Barça en directe i una samarreta de les caminades oficials de la Penya. Des de l'Associació de Donants de Sang ja estem immensament agraïts per aquest gest tan generós. Bona festa major, us ja esperem.
1: Un nou acaptant de sang a Parets del Vallès. En recordar que els donants que vulguin donar sang poden demanar també cita prèvia a través del web del Banc de Sang, donarsang.gencat.cat, també a través del telèfon 677-07-1756. La mateixa presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental agraïa l'apadrinament precisament de la penya en aquest nou acapte de Festa Major.
6: Aquest any tot varia una miqueta. Tenim la sort que la penya blaugrana... nosaltres sempre veníem que ens apadrinessin, entre cometes, alguna associació i tal, doncs perquè quan ens apadrina algú porta molta més gent, no? I aquest any la iniciativa l'ha tingut la penya blaugrana, que li donem moltíssimes gràcies, i penso que anirà superbé. A més, com tothom saben, els donants només la fèiem un dia. Aquest cop serà divendres a la tarda i dissabte tot matí i tarda. I la penya blaugrana entrarem en un sorteig per una entrada al camp del Barça, per un partit. I també ens faran entrepans i un refresc. Vull dir, li estan posant moltes ganes i nosaltres també amb ells.
1: Es faran al local de la penya d'Avinguda Lluís Companys, no?
6: Exacte. I allà estarem doncs, per atendre, com sempre, a tothom i esperem que aquest any vingui moltíssima més gent.
1: El Banc de Sang inicia aquesta crida a donar sang a l'estiu, el període principal de la davallada de les donacions. La campanya d'estiu que du per títol "Aquest estiu som fans de donar-ho tot" i recorda que tant fa falta sang com també plasma. Com l'any passat s'han planificat campanyes de donació en locals considerats refugis climàtics, com ara també poden ser els centres cívics o les biblioteques, i en aquest cas a Parets serà el local de la Penya Blaugrana Parets. Recordem que calen més de 40.000 donacions durant el juny juliol i l'agost a tot Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals. Des del juliol fins al setembre s'intensifiquen les campanyes de donació de sang. També hem parlat amb la vocal de la Federació Catalana de Donants de Sang, l'Assumpta Lleonard, que feia una crida als donants joves i també als voluntaris que vulguin formar part de l'Associació de Donants de Sang, per exemple, del Vallès Oriental.
7: Això sempre, però sobretot en temporades d'estiu o, per exemple, Nadal, sabem que les donacions baixen i baixen molt i les reserves a vegades queden una mica compromeses perquè és cada dia de l'any que es necessita sang. No hi ha vacances per això. Per tant, sí, hem de fer una crida a tots els donants. Hem de fer una crida especial al jovent perquè sembla que és una cosa que costa una mica d'enganxar-s'hi, però realment necessitem relleu generacional. I, per tant, doncs, fem una crida molt especial al jovent. I també al voluntariat, perquè també fa falta gent que ens ajudi, que ens faci d'altaveu d'aquest missatge.
1: Amb l'estiu arriben els mesos més calorosos de l'any i per a molts ciutadans el moment més esperat, el de les vacances. El Banc de Sang i Teixits té una marxa important en aquesta campanya d'estiu per contrarrestar la tradicional davallada de les donacions d'aquesta època de canvis, d'hàbits, de desaparició de rutines i de calor moltes vegades insuportable. El Vallès Oriental acull, com tots els estius, campanyes arreu de la comarca, en especial les campanyes de les festes majors, com el cas de Pasqua, que serà. Recordeu que per la Festa Major d'estiu, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen dues jornades de capta de sang, també gràcies a l'aportació del local de la penya Blaugrana Parets. Divendres 24 de juliol, de les 4 de la tarda fins les 8 del vespre, i el dissabte 25 de juliol, en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Aquest 2026, la penya Blaugrana, com us dèiem, cedeix al seu local per adaptar-lo a aquesta capta de sang de divendres i dissabte. Serà a l'Avinguda Lluís Companys 25 del barri antic de Parets. I a més, col·laboraran amb el refrigeri i alguna sorpreseta més per als donants. Entre tots els donants dels dos dies es farà diferents sortejos, com dues entrades per poder veure un partit tant del Barça i entrades també, quatre entrades per visitar el Museu del Barça.
4: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Dilluns 27 de juliol a 11:45 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera, concert de versions festives amb la banda clàssica ja a la Festa Major de Parets, Hotel Cochambre. Què dir d'aquesta banda de versions de clàssics nostàlgics de diverses èpoques i que sempre aporten el seu sentit de l'humor i la seva ironia pròpia. La banda capitanejada per Benito Inglada tornaran a actuar a Parets amb un repertori amb novetats, però també amb temes i medleys que el públic sempre demana i espera. Per Hotel Cochambre actuarà La Linera, és un referent. La banda porta des de l'any 2000 sense parar de rodar amb concert en concert. Hem parlat amb Benito Inglada, veu principal i qui porta l'espectacle d'aquesta banda, i ell ens parlava d'aquest pròxim concert que tanca la Festa Major de Parets d'aquest 2026.
8: Sí, preparadíssim. És un concert que hem fet molts anys. I a part de La Linera ja el tinc molt a la ment, aquest concert. Bueno, perquè jo crec que hi havia un forat a les festes majors, perquè estava la típica banda de rock and roll i després també estava les orquestres, i pensaven que faltava ironia i una miqueta de cachondeo, no? I vam pensar, doncs, bueno... Llavors ens van inventar un nom curiós, i després uns personatges també, pues, més curiosos todavía. I des de llavors, 26 anys, sense parar.
1: Hotel Cochambre és una de les bandes de versions més populars i contractades de tot Catalunya. Creada per Benito Inglada, conegut com a Beni, destaca per la seva original posada en escena que barreja música, teatre i molt d'humor.
8: No, jo coneixia la banda que tenia abans, que eren del meu barri, i quan vaig muntar Hotel Cochambre ja eren músics ja professionals. Vull dir, perquè ella em va dir, montame con cara y ojos y te pongo en la sala bikini. I jo vaig entendre que cara y ojos era una miqueta que siguin professionals, no? Mm. I que portéssim una disfressa bona. y eso fue lo que hizo que se convirtiera la banda que tenía abans,
9: sí,
8: en un poquito más con cara y ojos, que es lo que hace ahora. Sí, siempre nos portan al final. Entenem que és perquè tenim una miqueta de nom i la gent, doncs, a aquella hora, un dilluns, s'aproparà, no? Mm. I per nosaltres sempre ha sigut com un plaer i un honor tancar les festes. Encara que venim molt cansats, perquè si és dilluns, pensa que els dijous també toquem el dijous, divendres, dissabte, diumenge,
9: sí,
8: i arribem el dilluns, després de 5 dies seguits, una mica exhaustos, però arribem.
1: Hotel Cochambre, un hotel desnonat i sense estrelles, un conserge i els seus botons a la turca es llancen a interpretar els temes musicals dels usuaris més famosos que un dia es van allotjar en aquest hotel. Amb aquest argument inventat, lògicament, combinant música i humor, a parts iguals, on cap espectador es queda indiferent. Arribaran a Parets aquest dilluns 27 de juliol per tancar els 4 dies de festa major d'estiu, com sempre, amb moltes sorpreses noves.
8: Bueno, tenim moltíssimes cançons. Llavors, ells, els meus músics, per exemple, saben quan jo explico una cosa quina cançó va. Mm-hmm. O sigui, nosaltres tenim, no portem papers, ni portem res, ni seqüències, no gravem res. És una miqueta sortim a tocar i segons el públic que hi hagi aquella nit, si la línia hi ha molta jovent, doncs fem un concert més pel jovent, mm-hmm, i si veiem que hi ha una gent més gran, doncs, fem una miqueta més de ball, una miqueta més de cançons més revival, mm-hmm, una miqueta de tot, saps?
1: Hotel Cochambre han creat escola. En Beni ens parla del per què és especial actuar a Parets i el per la línera.
8: Bueno, Parets per nosaltres és el Vallès, és el centre, una miqueta del Vallès, som molt coneguts,
9: sí,
8: i és un parc que té molta patxoca, és un parc que té una vibra molt, molt ben parida, perquè et pots col·locar en tabols, és gespa, és obert, és un escenari molt gran, està tot molt ben ubicat, a les barres, o sigui, pots passejar, té una ondulació molt guapa, la gent pot pujar i baixar. No sé, té un puntasso que dels 130 concerts que fem a l'any, aquest en especial a nosaltres ens agrada molt. I mira que en fem de concerts, perquè cada any en fem moltíssims, no? Però Parets té el parc de la Linera, que és una cosa per nosaltres molt, molt, molt, molt especial. Sí, ja et dic, el repertori és molt extens i segons el que veig, ahí va la canció i l'explicació.
9: Uh-huh.
8: Perquè cada canció va amb una explicació.
1: Serà dilluns 27 de juliol a 11:45 de la mitjanit i el Parc La Linera, concert d'un dels grups que no poden faltar a la festa major d'estiu a Parets i a qualsevol altra festa major, com són els Hotel Cochambre. Un grup de versions de temes de tota la vida amb un caire divertit i de festa liderats per en Benito Inglada.
4: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Avui en l'actualitat de la comarca parlem de l'empresa de canoelles CACCET, que inverteix 5 milions d'euros a guanyar capacitat a Canovelles. El fabricant de detergents CACCET Lloreda afronta una nova etapa d'expansió. Després de la bona resposta internacional als seus productes, l'empresa de Canovelles executa un pla inversor de 5 milions d'euros per incrementar la capacitat productiva. Segons han confirmat ara fa uns dies el mateix president de la companyia. El projecte consisteix a enderrocar una de les naus del centre de producció de Canovelles que l'empresa va adquirir uns anys enrere al fabricant de lluminàries Troll i construir-ne una de nova de 1.500 metres quadrats. També es redistribuirà a la zona del magatzem. Ja estan entrant màquines noves per treballar. El salt no és només productiu, sinó també tecnològic, perquè són màquines més eficients. El resultat final és que la planta de Canovelles arribi a disposar d'una capacitat de producció de 250.000 ampolles diàries. Actualment en fabrica 160.000. L'objectiu de l'empresa és que el projecte estigui enllestit per començar a operar amb aquesta capacitat productiva ja dins de l'any 2027. El president de la companyia mostrava encara més ambició perquè està intentant adquirir coneixement amb eines tecnològiques que permetin escalar encara més la capacitat de producció, però sense haver d'incrementar gaire el parc de la maquinària. Volen una planta tecnològicament preparada per arribar a les 500.000 ampolles. Recordem que actualment en fabriquen 160.000 diàries. L'empresa, que és líder a l'Estat en categories com els desgreixadors i els llevataques, està aprofundint en la internacionalització amb bons resultats. Actualment, els seus productes es comercialitzen a 18 països, en alguns dels casos també en posicions de lideratge en el mercat. Lloreda explora determinats països amb cultures de consum i neteja similars als de l'Estat. És en atenció al creixement que s'espera que els mercats internacionals que l'empresa afronta amb aquest increment de capacitat. El mercat dels Estats Units suscita interès per a la companyia des de ja fa alguns anys, que Axet Lloreda l'afronta amb passos ferms, però també sense presses. La fórmula ha funcionat a Texas i l'empresa explorarà oportunitats també en altres zones. Amb una quota de mercat elevada a l'Estat espanyol, el creixement internacional acompanya l'evolució de la facturació. L'any passat es va fer un salt fins als 65 milions i mig d'euros i la previsió per aquest any és arribar als 72 milions d'euros.
4: El temps a RAC 107 FM.
9: Hola, què tal? Dies de molta monotonia, dies que no està passant gran cosa al conjunt de Catalunya i aquí a Parets del Vallès més del mateix. Ahir dimarts va ser un dia assolellat amb aquesta presència de pols en suspensió i una màxima que va assolir de 35 graus aquí al poble. La mínima ha tornat a ser també molt semblant, de 23,7 graus. La jornada d'avui dimecres poques variacions tindrà. Amb un ambient assolellat, amb aquesta pols en suspensió, sí que és cert que avui les temperatures, sobretot les màximes, tendiran a quedar-se una miqueta més curtes i esperem arribar al voltant dels 32 a 34 graus. En canvi, demà dijous, amb aquest ambient que continuarà sent molt assolellat, sí que esperem que les temperatures puguin remuntar lleugerament i tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 35 graus. I amb els ulls posats, sobretot a la festa major, aquestes hores de la setmana podrem dir que estarà composada de dues parts bastant diferenciades. Per una banda, divendres i dissabte es presenten dies que seran assolellats i càlids, temperatures que amb prou feines voldran variar gaire, màximes que rondaran al voltant dels 32 a 35 graus aquí al poble. I a partir del diumenge ens creuen a un sol que ens portarà, per una banda, inestabilitat, pluges que podran aparèixer de la matinada de dissabte al migdia de diumenge. Per tant, haurem d'estar pendents amb les activitats programades perquè es podran veure una mica alterades. I també tindrem una baixada de les temperatures. Aquestes temperatures quedaran molt normalitzades per l'època de l'any i, per tant, una calor una miqueta més continguda. Aquesta segona part duraria ben bé fins dimarts. A partir d'aleshores, recuperació de les temperatures i, per tant, fi també de les precipitacions. Però, com sempre, estarem molt atents aquí a RAC 107 i a Twitter a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
4: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de fenòmens naturals. Quan i com veure l'espectacular mar conegut com el Mar d'Ardora, un fenomen de bioluminescència que il·lumina la mar a la nit? La Mar d'Ardora, també coneguda com el lloc de la bioluminescència marina, és un dels fenòmens naturals més sorprenents que poden observar-se sobretot a les costes de Galícia. Això sol ocórrer durant algunes nits d'estiu, quan el moviment de les ones o el pas d'una persona per l'aigua provoca centelles de color blau que il·luminen el mar, oferint una imatge única del seu entorn. A més, són nombroses les persones que desitgen gaudir d'aquest espectacle i del nord del país, on les condicions solen ser més favorables. La mar d'Ardora és una mar que té un fenomen de bioluminescència produït per milions de microorganismes marins, principalment els coneguts com a dinoflageladors, que emeten llum quan l'aigua s'agita. Una reacció que forma part del seu mecanisme de defensa i produeix aquesta lluentor blava elèctrica que pot observar-se en la superfície del mar. A més, també ocorre en altres zones del món, però Espanya és conegut sobretot a la costa gallega, on cada any atrau a nombrosos curiosos i aficionats a la fotografia nocturna. No hi ha una data exacta, però sol aparèixer amb major freqüència entre els mesos de juny i setembre. En aquestes dates és quan l'aigua aconsegueix temperatures més elevades i es donen les condicions adequades per a la proliferació del plàncton bioluminescent. Per a poder veure aquest fenomen és recomanable anar a una platja amb poca llum artificial i esperar que es faci fosc per complet. A més, se sol apreciar millor quan les ones trenquen en la riba o en moure l'aigua amb els peus o amb les mans. D'altra banda, no es recomana fer servir lots ni flaixos, ja que la llum artificial dificulta apreciar la intensitat d'aquesta bioluminescència. En quant a les millors platges per a veure aquest esdeveniment tan bonic, si esteu interessats, apunteu-vos, perquè on millor es veuen és, per exemple, ens hem d'anar, això sí, a Galícia, hi ha diferents platges de la Corunya, en concret a la platja de Carnota, de Nemiña, de Balears i d'Orrostre, això a la Corunya, i a Lugo, a Catedrais. Al seu entorn, la bioluminescència depèn dels factors naturals, per la qual cosa la seva aparició no es pot garantir mai. Les imatges del mar il·luminada per aquestes llums blaves s'han convertit en tot un autèntic fenomen viral a través de les xarxes socials durant l'època d'estiu, encara que els experts enfatitzen que es tracta d'un procés natural, la intensitat del qual varia segons la concentració d'aquests microorganismes, l'estat de la mar i també les condicions meteorològiques. Per això, els qui tenen l'oportunitat de contemplar-ho gaudeixen d'un dels espectacles més fascinants que ofereix la natura, respectant l'entorn i evitant alterar, això sí, l'ecosistema marí.
4: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 22 de juliol de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
4: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues,

Ben tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El perquè ja no m'interessa, i si encara et falla el cor, la primavera. Sé que tampoc et faig el pes,

m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

Ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

De més enllà, amb Jordi García. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que us afegiu a aquesta edició número 931, tercera del resum amb les millors propostes musicals de la 23a temporada de Més Enllà. Salutacions i abraçades de Belén Rosada portant granets de sorra i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que avui us conduirem en un nou viatge sonor que arrencarà a Alemanya en clau persa i continuarà per l'illa de la Reunió, per Rússia, per Euskadi, per Castella i Lleó, per Benín, per Dinamarca en clau sufí, de nou per la Federació Russa, per Andalusia, per Itàlia, per Argentina, per Hongria, per Grècia, per Finlàndia, per Màlaga en mode carnàtic, per Eslovàquia, per l'arxipèlag caribeny de Curaçao, un cop més per Rússia, per Mali i França alhora, per Itàlia i Catalunya al mateix temps, per Catalunya en clau flamenca, altre cop per Dinamarca, per Burkina Faso i Itàlia simultàniament, i finalment per Albània i Itàlia alhora. Anirem primer amb The Ring, una obra excelsa del quartet paritari alemany Aixa Baixista. Sons perses que fusionen les paraules i la saviesa del poeta Rumi en un tapís de veus i un paisatge sonor on l'atàvic i el modern van de la mà en peces com Toward the Bellwet. Després, a l'illa de la Reunió, clau maloia amb Mon Valo, primer disc en solitari del jove però ja consagrat compositor, cantant i percussionista Luc Moindrancé Carilla, de qui recordarem el tema Nación. Per tancar el triple lliurament, anirem a Rússia amb la segona part de la duologia Cançons de Lídia Ruslanova, obra dedicada al 125è aniversari del naixement de la icònica diva de la música popular soviètica, a qui la gran Tatiana Mochanova interpreta deliciosament en peces com La meva capseta és plena.

Anem amb el segon triple lliurament sonor d'aquest viatge de més enllà, resituant-nos d'entrada en l'edició número 903, el programa en què vam arrencar l'any i en el qual les músiques ibèriques van ser protagonistes en exclusiva. Visitarem primer Euskadi, tot recordant el disc basc, setè llarga durada del gran Xavi Aburruzaga, gran triquitilari que ha desplegat el seu talent i els sons tradicionals de la seva terra per bona part del planeta. N'escoltarem l'estupenda Triquit Eixi. Tot seguit cap a Castella i Lleó amb Universo, tercer treball discogràfic del duet Blanca i Chuchi, editat pels nostres amics del segell independent mataroní Microscopi, una obra de folk ibèric contemporani interpretada pels virtuosos Blanca Altable i Jesús Enrique Cuadrado, consagrats ja entre els millors dels sons tradicionals castellans. Per concloure aquest bloc de tres peces, canviarem radicalment de registre, tot traslladant-nos al continent africà, més concretament a Benín, lloc de procedència de la fabulosa Gambé Brass Band, formació que remena amb molta traça a una fusió conformada pel so juju, estil tradicional de l'Àfrica Occidental, pel so dels rituals vudú i pel de les big bands de jazz clàssic occidental. Del seu disc From Without to Another World escoltarem de nou la fenomenal Allé amb la veu de la seva compatriota Angelique Kidjo.

Seguim amb el tercer triple lliurament musical d'avui. Anem primer cap a Dinamarca per retrobar-nos amb un deliciós projecte musical que ens transporta a un lloc ben diferent d'allà on s'ha gestat. Àlbum Sufi 3, amb el subtítol en àrab de O Brisa de l'Ànima, és un disc superb del duet Eufòria, projecte que s'endinsa en l'espai dels sons sufis del nord d'Àfrica i es presenta amb uns arranjaments contemporanis d'allò més brillants i engrescadors. La peça sensacional que tornarem a escoltar s'anomena Ya-Ro. Amb la segona proposta d'aquest tercer bloc anirem de nou a la Federació Russa i al terreny dels sons purament tradicionals, en aquest cas amb un únic instrument protagonista, la veu de la talentosa Anastasia Ragozina, artista sublim que ens ha delectat enguany amb les composicions del seu mitja durada Dolia, treball que conté delícies com Noctemnaya. Després tornarem a canviar de registre, tot i que continuarem en clau femenina i minimalista. La diferència és que el pròxim instrument protagonista és l'arpa i el gènere el flamenc. Arpa ara, segons alguns entesos, esdevé una revolució en el món del flamenc, tot convertint l'arpa clàssica en un instrument vàlid i valuós per al gènere. L'autora d'aquesta joia no és altra que la virtuosa Anna Crisman, artista de Jerez de la Frontera, que ens delectarà amb una perla anomenada Zambra de Luz.

Avancem en la nostra edició de Messenger número 931, tercera de les 5 que dediquem enguany a repassar el bo i millor de la temporada. En aquest quart bloc començarem al sud d'Itàlia, amb la que potser és la més veterana i mítica formació del folclore autòcton, els Fabulosos, Canzoniere, Grecanico, Salentino, que l'any passat celebraven el seu 50è aniversari amb l'edició del disc Il Mito, una obra on els de la Puglia recullen 11 peces emblemàtiques de la seva llarga història, com ara Domenica Matina. En aquella mateixa edició vam descobrir la música formidable d'un argentí resident a França, el talentós Marco Grancelli, artista que s'estrenava en solitari amb una obra deliciosa, Camino Tronco, un disc on el folclore de la seva terra brilla de manera molt especial gràcies al gran carisma i la innegable qualitat interpretativa de Grancelli. Per recordar-lo, hem escollit dues perles de l'àlbum, El Machayuera i Si te bautizó la luna. Per concloure aquesta triple entrega musical, tenim de nou entre mans el disc True Picture, debut discogràfic de la cantant i contrabaixista hongaresa Verónica Varga, artista sublim i elegant que ens convida a fer un viatge musical des dels sons tradicionals de la seva terra fins a altres contrades helèniques. N'hem escollit per compartir avui una peça preciosa que no vam escoltar en el seu moment, Afino Geia.

Per començar aquest nou triple lliurament de resum de temporada anirem a l'illa grega de Creta i amb la lira tradicional com a protagonista, instrument de per si captivador. Més encara si el músic que el remena és el gran Stelios Petrakis, un dels referents mundials d'aquest instrument mil·lenari, el que vam descobrir fa més d'una dècada i el qual hem retrobat reiteradament en solitari i, sobretot, com a membre d'altres sensacionals projectes de sons mediterranis. A l'Íric, el seu nou disc, trobem perles com Mushernaga. A continuació viatjarem a Finlàndia per retrobar-nos amb el quartet de folk pop més trencador dels darrers anys en el país nòrdic, Tuuletar. Quatre músiques elegants i innovadores que, amb Ammo, el seu últim treball discogràfic, continuen jugant amb els sons tradicionals finesos i l'electrònica per donar vida a peces formidables com Kayatesi i Hivanion Loitsu. La tercera proposta musical d'aquest cinquè bloc d'avui ens portarà musicalment a l'Índia, tot i que geogràficament anirem força més a prop. El Modena Vega, flautista i cantant malaguenya habitant d'universos sonors orientals i mediterranis, es llença amb el disc Gopika a una nova aventura en solitari en la qual la música devocional és la protagonista exclusiva a través dels kirtans de la ciutat de Brindavan. Com que les peces són molt llargues, hem escollit un fragment, més o menys la meitat, de Sri Radha Ganesham.

Seguim viatjant pel món a través de les seves músiques d'inspiració tradicional en aquesta tercera edició de resum de temporada. El següent bloc arrencarà des d'Eslovàquia amb Manusa 2, segon treball en solitari de la cantant Julia Kozakova, consagrada artista de l'univers de les músiques gitanes centreeuropees que amb aquest treball dona continuïtat al del seu debut, Manusa, un disc que en el seu moment també ens va captivar. N'escoltarem una que no vam tastar en l'edició número 906 del passat mes de gener, Dumba la Dumba. A continuació anirem a un arxipèlag caribeny. Curaçao és un país que aquesta temporada hem pogut esborrar de la llista d'aquells que encara no havíem visitat musicalment. I ho van fer gràcies a un fabulós disc de sons criolls, The Work of Songs, una obra del gran Roel Callister, talentós percussionista, compositor i cantant, que ens tornarà a delectar amb el seu ritme captivador en peces com Era nit a Malu. Canviarem després radicalment de registre, tot dirigint-nos per tercera vegada en aquesta edició a la Federació Russa. Pshelka és el títol del nou disc de Tatiana Kalmykova, una vegada vocalista, compositora i investigadora de les músiques antigues del seu immens país, que en un mateix treball ens pot transportar des de l'Oceà Pacífic fins al Mar Bàltic. N'escoltarem el tema Xerez Sadik.

Som-hi amb la setena entrega musical d'aquesta edició de Messenger número 931. Començarem a Mali amb un àlbum farcit d'energia, Fanga, un títol que en la llengua bambara significa força, segon treball discogràfic del grup Kumbe. Formació on trobem músics malians i francesos i que fusiona les tradicions sonores del Sahel amb el rock més potent, com comprovarem escoltant un cop més una composició poderosa anomenada Where Where. Després podrem gaudir de nou amb una obra de les més captivadores que ens han passat per les mans en els darrers mesos, tot posant un peu al sud d'Itàlia i l'altre a Catalunya. San Paolo di Galatina és un disc superb de Raúl Refri i Maria Mazzotta, cuinat a foc lent per força major. Ja fa anys que la cantant de Lecce va contactar amb el músic de Barcelona proposant-li de fer alguna cosa junts. Però aquest anava molt saturat de feina i en aquells moments i va declinar la idea, però no la va descartar per al futur. Afortunadament, el futur ha arribat en peces com la que dona títol al treball. I si teníem un peu a Catalunya, amb la tercera proposta d'aquest bloc, els posarem els dos. Melodies del Retiro és el títol de l'últim disc de Carlos Coronado, músic nascut i resident a la vila empordanesa d'Esclanyà, que viu captivat pel flamenc i que hi posa tot el seu talent com a compositor i com a guitarrista en joies com Guanajuato.

Arriba el moment d'acomiadar-se per avui i ho farem amb la vuitena i última triple entrega sonora. Sortirem des de Dinamarca amb Three Times Into Something Will, el nou àlbum del quartet de folk basco, una formació amb més de dues dècades d'aventures musicals a les esquenes que ha estat premiada en diverses ocasions com a una de les propostes del gènere més reeixides del país nòrdic. N'escoltarem una joia titulada Lead and Silver. Tot seguit tornarem a gaudir amb l'òpera prima d'un trio nascut recentment en terres italianes amb l'objectiu de maridar sons de l'Àfrica Occidental i mediterranis. The Path Before Use és el títol del disc que tenim de nou entre mans, edició publicada el passat mes de gener pel trio Crossing, del qual escoltarem la sensacional Careba. Per concloure les dues hores de programa posarem un peu a Itàlia i l'altre a Albània amb Loom, el nou i meravellós disc del duet format per la cantant Hersi Madmulla i pel violoncel·lista Jacopo Corozzi. Aquests músics genials ens conviden a un viatge al·lucinant que arrenca des de la base de quatre tradicions populars del sud-est europeu. Tenim un magnífic exemple en la peça Colaz Llumjan. Som a tota hora a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dimecres, aquest 22 de juliol de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui obrirem parlant d'economia, parlant de l'empresa Thales, que projecta un centenar de contractacions per créixer a casa nostra. És un dels temes dins l'àmbit econòmic que parlarem al nostre informatiu, on tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: També parlarem de l'empresa Idilia Foods, que obté diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. L'empresa Grifols busca noves indicacions per als seus derivats del plasma. I ja immersos en la festa major d'estiu, parlarem avui de Diables, de la seva participació en aquests 4 dies de festa. També us recordarem que durant tots els dies de festa Parets comptarà de nou amb el punt Lila, que estarà instal·lat dins el parc La Linera, i també hi haurà agents itinerants. Com no podia ser d'una altra manera, també per la festa major arriba una nova campanya especial de captar de sang, amb 2 dies enguany, aquest 2026, divendres i dissabte, al local de la Penya amb Blaugrana, Parets, a l'Avinguda Lluís Companys, 25 del nostre municipi. I qui tancarà la festa major de nou, Hotel Cochambre, el dilluns de festa major. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà d'un fenomen natural. Quan i com veure l'espectacular mar conegut com el mar d'Ardora, el fenomen de bioluminescència que il·lumina la mar a la nit. Sobretot a la costa de Galícia es pot veure aquest meravellós espectacle. En parlarem d'aquesta curiositat a la part final del nostre informatiu i després ja tota l'actualitat esportiva de la jornada. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets en reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Shimbifi per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grífols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: La colla de Diables Parets ho té tot a punt per a la festa major d'estiu a casa nostra. La primera participació dels Diables serà el primer dia de festa, divendres 24 de juliol a les 19 hores a les 7 de la tarda i al pregó de festa major, ja que seran part dels protagonistes d'aquest pregó, juntament amb la colla de Gegants, per commemorar els seus 30 anys de totes dues colles. A quarts de 8 de la tarda, tronada de festa major, i per acabar la nit de divendres a les 22 hores també participaran en la representació de la llegenda de la Pedra del Diable. L'endemà, dissabte, a les 10 del matí, assaltament de botigues, tant al barri antic com a l'Eixample. A 3 quarts de 10 de la nit de dissabte, baixada infernal i barçots al carrer Major. Cap a les 22 hores, correfoc de festa major amb sortida des del carrer Barcelona. La novetat d'aquest any serà que cap a quarts de 6 de la matinada de diumenge hi haurà el que han anomenat Despertafoc al parc La Linera. Ja no els tornarem a veure fins a les 22 hores al barri antic, amb el correfoc dels dracs i els diablets. Hem parlat amb el president de la colla de diables Parets, l'Òscar Pesquer, i ens començava parlant dels assajos d'aquests últims dies, d'aquesta setmana, i dels dos passis que es fan a aquesta festa major de la festa de la Pedra del Diable, de la llegenda de la Pedra del Diable, un dijous i l'altre l'endemà divendres.
2: Aquest dimecres ja va el general i dijous ja, això ja, ja arrenca. Sí, dos passes, dos funcions. Bueno, una mica quan vam valorar l'edició, que malauradament no vam poder fer l'any passat, creiem que molta gent es quedava sense poder veure-la, pel tema aquest de l'aforament, l'euro, etc. I clar, ens vam quedar una mica amb gust de boca a Marc, perquè ens ho havíem treballat molt, era la 30a edició, etc. Llavors, pues, bueno, ens vam seure i de moment aquest any vam decidir tirar dos passes endavant perquè tothom pogués gaudir, la que no va gaudir l'any passat i la que vulgui gaudir aquest any.
1: L'Òscar ens parlava de la novetat d'aquest 2026. Quan acabi la festa al Parc La Linera, la matinada de dissabte a diumenge, faran una cercavila anomenada Desperta Foc cap a 5:45 del matí, on tots junts esmorzaran xocolata amb melindros.
2: Tenim novetat. La nit de dissabte a diumenge fem el Desperta Foc, que és un acte nou, que a veure com funciona. A les 5:30, o sigui, tot just quan tanqui el Parc de la Linera, nosaltres sortirem des del Parc de la Linera i seguirem, diria que es diu el carrer La Fàbrica, seguirem un carrer La Fàbrica avall fins a la plaça La Vila. I és una mica, bueno, anirem amb un cercavila, correfoc, amb les carretilles. I era una mica, a veure, per acabar tots la nit tots plegats, esmorzar tots junts, i quan acabi pues, aquest acte, pues, repartirem xocolata amb melindros i això per qui ens vulgui seguir.
1: Dissabte, a partir de 9:45 de la nit, baixada infernal i barçots. I abans que comenci el correfoc, es farà el bateig dels nous diablets.
2: Aquest any sí que és cert que a nivell de, bueno, d'infraestructura d'anys anteriors i això, no feia un temps que havíem perdut una mica el que és el bateig dels nous diables, i aquest any sí que és cert que ho tornem a recuperar després de la baixada infernal, i abans que comenci el correfoc pues farem com el que es feia antigament, històricament, que era aquest bateig dels diables, que la gent ho trobava a falta una mica també, perquè era un acte pues, prou xulo, i res, són 3 minuts de bateig dels nous diables, però que últimament el fèiem a Canoms d'una manera una mica més més reduïda, més de colla, i aquest any, bueno, hem canviat una mica l'escenari on es fan els barçots, que ara tot una mica ha plegat més lluit, i per això vam decidir recuperar el bateig.
1: La colla infantil dels Diables en Parets són els protagonistes de l'assaltament de les botigues que es fa el dissabte al matí, el dissabte de festa major, tant a les botigues de l'Eixample com també les del barri antic, on intercanvien barçots amb els comerciants, uns barçots que, per cert, ja tenen més de 30 anys. Els Diables tenen moltes ganes de donar-ho tot a la festa major i l'aposta decidida per la cultura del foc. Per tots els carrers per on passi el correfoc, per cert, de Diables, tant habitatges com locals estaran protegits per no patir d'any ni personals ni materials. La representació de la llegenda de la Pedra del Diable es farà aquest 2026 en dos dies, dijous i divendres, a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, i també s'emetrà via streaming i es podrà veure en pantalla gegant al Parc de la Linera, en aquest cas divendres.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: El punt lila de la festa major de Parets del Vallès estarà coordinat per la cooperativa Ètic Hàbitat i reforça enguany el seu paper com a espai segur i de referència per prevenir i atendre les violències masclistes, sexuals i LGTBI-fòbiques. Com sempre, la carpa del punt lila estarà instal·lada a l'entrar al parc de la Linera. A la Festa Major de Parets, aquest punt torna a ser un dels serveis clau per garantir unes festes lliures de violències. Es tracta d'un espai segur instal·lat en zones d'oci i en grans esdeveniments, pensat per prevenir, per visibilitzar i per acompanyar qualsevol situació, ja sigui de violència masclista, sexual o LGTBI fòbica. Hem parlat amb Aida Marzo, de la cooperativa Ètic Habitat, cooperativa que combina acció social, comunitària, feminista, jurídica i psicològica per donar resposta a necessitats reals del territori i que porta aquest punt lila a Parets del Vallès. Ella ja ens parlava dels dispositius, d'aquests punts liles que s'han anat establint a totes les festes o esdeveniments on es concentren un nombre important de persones.
3: Això dels punts liles a Catalunya va començar ja fa uns quants anys, 2018 o així, més o menys, i per sort amb els anys s'ha anat coneixent cada cop més. Com tu dius, al principi, quan vam néixer, molt poca gent sabia el que era, no? I venien a preguntar a vosaltres què feu aquí, no? I qui sou i què feu. Però a poc a poc, amb els anys, hem anat veient com el punt lila s'ha establert com un dispositiu que tothom coneix, que és de referència, que està en totes les festes majors i altres esdeveniments multitudinaris, i que per sort s'ha establert com una eina imprescindible i necessària, que és el que és, no? Els punts lila són dispositius que es posen en qualsevol esdeveniment on hi hagi molta gent, multitudinaris, no cal que siguin festes majors, poden ser doncs això, espais on hi hagi oci nocturn, però també esdeveniments esportius, com per exemple, no, hem estat a la Handball World Cup de Granollers, també, que és un espai esportiu que d'entrada diries, ostres, aquí, doncs sí, on hi ha gent, on hi ha grups de gent, es poden produir violències.
1: Ètic Habitat fa un treball en equip multidisciplinari, combinant professionals de l'àmbit social, educatiu, psicològic, jurídic i comunitari, fent acompanyament personalitzat, adaptat a cada comunitat, col·lectiu o persona, i treballant la perspectiva dels drets, amb especial atenció a la igualtat, la diversitat i la prevenció de les violències, treballant coordinats també amb administracions o entitats. L'Aida ens parla de com actuen en segons quines situacions amb les que es troben habitualment, actualment, en festes majors, concerts o actes multitudinaris.
3: La prevenció és el més important del punt lila, però no ens hem d'oblidar que també estem allà com un dispositiu reactiu, no?, d'atenció també, sí. No només de prevenció. I en aquest cas el que fem és que quan hi ha una persona que ha patit algun tipus d'agressió, discriminació, violència, sap que té el punt lila com a espai de referència per anar-hi, per demanar ajuda, per demanar assessorament. Allà el que fem és, li donem un espai segur, confidencial, la persona es pot quedar amb nosaltres tota l'estona que necessiti, és un refugi moltes vegades per moltes persones que doncs, estan sent perseguides per un agressor o en altres situacions, no? Ens hem trobat amb noies jovenetes doncs, que s'han separat del grup d'amigues i s'han mig perdut, llavors no saben on anar, doncs van al punt lila i es queden amb nosaltres. Wow. Persones que els hi han robat el telèfon mòbil i no tenen com trucar els pares o com contactar amb el grup d'amics, venen al punt lila, no? També ens trobem amb pares i mares que venen a buscar els fills a les festes i queden al punt lila com a espai de referència perquè saben que si els seus fills i filles estan al punt lila estaran segurs, no? O sigui que també som un espai de referència, un espai segur en el qual la gent hi pot anar.
1: La creació i la consolidació del punt lila respon a una necessitat clara, proporciona eines a la ciutadania per defensar els seus drets i actuar davant una problemàtica que continua sent present, malauradament, a la nostra societat. Les dades ho confirmen, la violència masclista és una realitat que requereix espais de suport, informació i intervenció immediata.
3: Ara tenim molt, que sempre doncs, ens fa molta gràcia, hi ha molta gent que ve a saludar-nos, simplement. O sigui, quan ja comença la festa, venen a saludar-nos. Mira, passava a dir-vos hola, per saber on esteu, per saber qui sou i què teniu, no? Perquè, com et deia, tenim jocs, tenim dinàmiques, però també tenim material de merchant, com pegatines, no? Enganxines o sí. Xapes, cosetes així, que sempre regalem en totes les festes, aquí a Parets també. I això a la gent sempre li fa molta gràcia, no? Portar-se una pulsera o alguna coseta així, amb la qual hi ha molta gent que ve simplement a dir hola i a veure què tenim i a jugar amb els jocs, això els encanta i de fet sempre els estem canviant, cada any els canviem perquè si no la gent ja se'ls coneix d'un any per l'altre i ens diuen, ah, doncs l'any passat aquest ja el teníeu, bueno, doncs ens anem actualitzant. Llavors, per una banda, sí que ens venen a saludar perquè ja coneixen que hi ha el punt lila i, per altra banda, per sort, amb els anys hi ha cada cop més sensibilització sobre què és una violència, hi ha menys gent que les tolera, per tant, i per la qual cosa demanen ajuda abans.
1: Durant tota la festa major on d'estiu a Parets, el punt lila estarà actiu per informar, sensibilitzar i atendre qualsevol persona que així ho necessiti, amb l'objectiu de garantir que Parets visqui unes festes segures, lliures i igualitàries.
3: Clar, la nostra forma de treballar, com que és des de l'acció comunitària, ens agrada que els punts liles no siguin un bolet de anem a un territori, fem un punt lila i marxem cap a casa, no? Perquè creiem que la cultura, no, del punt lila, no com a dispositiu, sinó com a cultura, ha de ser transversal en totes les entitats, en tots els serveis que treballen en un territori. Amb la qual sempre intentem proposar a tots els ajuntaments on anem de fer o reunions prèvies de coordinació amb tots els agents que intervenen en una festa major, com poden ser policia local, els serveis de barra, música, però com que no sempre es pot fer perquè és logísticament difícil, en aquest cas el que farem és que farem una formació orientada a totes les entitats de Parets que organitzen la festa major, tant activitats com barra, sobretot centrat en la barra, i el que farem és els hi farem una formació sobre detecció i atenció en casos de violència amb oci nocturn. Però aprofitarem l'espai per també treballar la violència en altres espais, és a dir, no només a l'oci nocturn, sinó també dintre de les entitats. Són entitats totes les de Parets que organitzen activitats, no? Molt sovint, activitats que són multitudinàries, amb la qual cosa, si tenen aquesta formació de base, els anirà superbé de cara al futur, si algun dia ho necessiten.
1: L'equip del Punt Lila que trobarem a Parets del Vallès durant els 4 dies de festa major d'estiu estaran repartides entre la carpa instal·lada a l'entrada del parc de la Linera, com també persones que estaran itinerant, donant voltes per diferents zones on hi hagi aglomeració de persones per detectar situacions de risc. Així ho explicava la mateixa Aida Marzo.
3: Aquí, per exemple, a Parets estarem del 24 al 27 de juliol, estarem totes les nits. El 24 de juliol estem de 10:30 a 4, el 25 de juliol també, el 26 de juliol...

0: on estem sempre just a l'entrada, i després les dues persones que fan itinerància estaran movent-se pel parc de la Linera, però també per fora del parc, pels carrers del veïnat, i arribaran fins a la barra de Manyacs, que és l'única barra que queda fora del parc de la Linera, i per tant, doncs, sí, queda una mica més allunyada. També la ciutadania, perquè ho sàpiga, tindrem a disposició de l'equip del Punt Lila un telèfon mòbil, perquè si passa alguna cosa i no poden acudir caminant, no? Perquè això passa, que no poden moure's fins al Punt Lila, tenen aquest telèfon de contacte que poden trucar a l'equip, i l'equip es desplaçarà allà on estiguin aquestes persones. És un telèfon que estarà només durant les nits de festa major. És el 623 38 21 18, 623 38 21 18, i és un telèfon que poden utilitzar qualsevol persona que ho necessiti durant les nits de Punt Lila.
1: Un Punt Lila és un espai físic i segur que s'instal·la en zones d'oci, festes majors o esdeveniments massius amb l'objectiu de prevenir, visibilitzar i atendre les violències masclistes, sexuals i LGTBI-fòbiques. A Parets del Vallès el trobarem els 4 dies de festa major d'estiu instal·lats a l'entrada del parc La Linera. L'equip professional que desenvoluparà aquest Punt Lila contra les agressions sexuals estarà durant tota la festa major, estarà actiu per informar, sensibilitzar i atendre a qualsevol persona que així ho necessiti, amb l'objectiu de garantir que Parets visqui unes festes segures, lliures i igualitàries. Tenen un telèfon de contacte que és el 623 38 21 18.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Com és habitual per la festa major d'estiu a Parets del Vallès, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen dues jornades de captar de sang. En aquest cas, també amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, aquesta festa major 2026. Serà divendres 24 de juliol a les 4 de la tarda i fins les 8 del vespre, i dissabte 25 de juliol en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. Aquest 2026, com us dèiem, la Penya Blaugrana Parets cedeix el seu local per adaptar-lo a la capta de sang de divendres i dissabte. I a més col·laboraran amb el refrigeri i amb alguna que altra sorpresa més pels donants. Entre tots els donants dels dos dies també se sortejaran dues entrades per poder veure un partit del Barça i quatre entrades per poder visitar el Museu del Barça. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, l'Elisabet Sobrepera, ens parlava de la campanya doble de donació de sang per aquesta festa major d'estiu 2026 amb la col·laboració de la Penya Blaugrana Parets, on s'instal·larà la unitat mòbil del Banc de Sang per aquest nou acapte. Recordeu que el local està a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Escoltem a la presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, Elisabet Sobrepera.
3: D'aquí a pocs dies ja tenim aquí la capta especial de Festa Major, i aquest any ve amb una col·laboració molt bonica que farà història al municipi. Feia anys que l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental fitxava el suport d'una entitat local per impulsar les donacions. Doncs bé, la solidaritat ha picat a la porta. Aquest any ha estat la Penya Blaugrana de Parets qui ha fet el pas endavant. S'ha obert de manera totalment voluntària per apadrinar la jornada, i s'hi estan deixant la pell al costat de l'Associació de Donants. Divendres 24 de 16 a 20 i dissabte 25 de 9 a 13 i de 16 a 20. On s'ha d'anar? Doncs directament a la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25 de Parets del Vallès. Recordeu que apadrinar una capta ajuda a aconseguir molts més donants, i aquesta vegada venir a donar sang té premi segur. Gràcies a la generositat de la Penya, tots els donants participaran en un sorteig especial. Una entrada per anar a veure un partit del Barça en directe i una samarreta de les caminades oficials de la Penya. Des de l'Associació de Donants de Sang ja estem immensament agraïts per aquest gest tan generós. Bona festa major, us ja esperem.
1: un nou captant de sang a Parets del Vallès. En recordar que els donants que vulguin donar sang poden demanar també cita prèvia a través del web del Banc de Sang, donarsang.com.

0: gencat.cat, també a través del telèfon 677 07 17 56. La mateixa presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental agraïa l'apadrinament, precisament de la penya, en aquest nou acte de festa major.
1: Aquest any tot varia una miqueta. Tenim la sort de que la penya blaugrana... bueno, nosaltres sempre veníem de que ens apadrinessin, entre cometes, alguna associació i tal, doncs perquè quan ens apadrina algú porten molta més gent, no? I aquest any la iniciativa l'ha tingut la penya blaugrana, que li donem moltíssimes gràcies, i penso que anirà superbé. A més, com tothom saben, els donants només la fèiem un dia. Aquest cop serà divendres a la tarda i dissabte matí i tarda. I la penya blaugrana entrarem en un sorteig per una entrada al camp del Barça, per un partit. I també ens faran entrepans i un refresc. Vull dir, li estan posant moltes ganes i nosaltres també amb ells.
0: Es faran al local de la penya d'Avinguda de Lluís Companys, no?
1: Exacte. I allà estarem doncs, per atendre, com sempre, a tothom i esperem que aquest any vingui moltíssima més gent.
0: El Banc de Sang inicia aquesta crida a donar sang a l'estiu, el període principal de la davallada de les donacions. La campanya d'estiu que du per títol "Aquest estiu som fans de donar-ho tot" i recorda que tant fa falta sang com també plasma. Com l'any passat s'han planificat campanyes de donació en locals considerats refugis climàtics, com ara també poden ser els centres cívics o les biblioteques, i en aquest cas a Parets serà el local de la penya blaugrana Parets. Recordem que calen més de 40.000 donacions durant el juliol i l'agost a tot Catalunya per mantenir les necessitats dels pacients dels hospitals. Des del juliol fins al setembre s'intensifiquen les campanyes de donació de sang també. Hem parlat amb la vocal de la Federació Catalana de Donants de Sang, l'Assumpta Lleonard, que feia una crida als donants joves i també als voluntaris que vulguin formar part de l'Associació de Donants de Sang, per exemple, del Vallès Oriental.
2: Això sempre, però sobretot en temporades d'estiu o, per exemple, a Nadal, sabem que les donacions baixen i baixen molt i les reserves a vegades queden una mica compromeses perquè és cada dia de l'any que es necessita sang. No hi ha vacances per això. Per tant, sí, hem de fer una crida a tots els donants. Hem de fer una crida especial al jovent perquè sembla que és una cosa que costa una mica d'enganxar-s'hi, però realment necessitem relleu generacional. I, per tant, doncs, fem una crida molt especial al jovent. I també al voluntariat, perquè també fa falta gent que ens ajudi, que ens faci d'altaveu d'aquest missatge.
0: Amb l'estiu arriben els mesos més calorosos de l'any i per a molts ciutadans el moment més esperat, el de les vacances. El Banc de Sang i Teixits té una marxa important en aquesta campanya d'estiu per contrarrestar la tradicional davallada de les donacions d'aquesta època de canvis, d'hàbits, de desaparició de rutines i de calor, moltes vegades insuportable. El Vallès Oriental acull, com tots els estius, campanyes arreu de la comarca, en especial les campanyes de les festes majors, com el cas de Parets, que serà. Recordeu que per la Festa Major d'Estiu, l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, amb el suport de la Federació Catalana de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits i la col·laboració de l'Ajuntament de Parets, organitzen dues jornades de capta de sang, també gràcies a l'aportació del local de la penya blaugrana Parets. Divendres 24 de juliol, de les 4 de la tarda fins les 8 del vespre, i el dissabte 25 de juliol, en horari de matí i tarda, de 9 del matí fins la 1 del migdia, i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Aquest 2026, la penya blaugrana, com us dèiem, cedeix al seu local per adaptar-lo a aquest acte de sang de divendres i dissabte. Serà a l'Avinguda Lluís Companys 25 del barri antic de Parets. I a més, col·laboraran amb el refrigeri i alguna sorpreseta més per als donants. Entre tots els donants dels dos dies es farà diferents sortejos, com dues entrades per poder veure un partit del Barça i entrades també, quatre entrades per visitar el Museu del Barça.
3: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
0: Dilluns, 27 de juliol, a 11:45 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera, concert de versions festives amb la banda clàssica ja a la Festa Major de Parets, Hotel Cochambre. Què he dit d'aquesta banda de versions de clàssics nostàlgics de diverses èpoques i que sempre aporten el seu sentit de l'humor i la seva ironia pròpia? La banda capitanejada per Benito Inglada tornaran a actuar a Parets amb un repertori amb novetats, però també amb temes i medleys que el públic sempre demana i espera. Per Hotel Cochambre actuarà La Linera, és un referent. La banda porta des de l'any 2000 sense parar de rodar amb concert en concert. Hem parlat amb Benito Inglada, veu principal i qui porta l'espectacle d'aquesta banda, i ell ens parlava d'aquest pròxim concert que tanca la Festa Major de Parets d'aquest 2026.
4: Sí, preparadíssim. És un concert que hem fet molts anys. I a part de La Linera ja el tinc molt a la ment, aquest concert. Bueno, perquè jo crec que hi havia un forat a les festes majors, perquè estava la típica banda de rock and roll i després també estaven les orquestres, i pensaven que faltava ironia i una miqueta de cachondeo, no? I vam pensar, doncs, bueno... I llavors ens van inventar un nom curiós, i després uns personatges també més curiosos todavía. I des de llavors, 26 anys, sense parar.
0: Hotel Cochambre és una de les bandes de versions més populars i contractades de tot Catalunya. Creada per Benito Inglada, conegut com a Beni, destaca per la seva original posada en escena que barreja música, teatre i molt d'humor.
4: No, jo coneixia la banda que tenia abans, que eren del meu barri, i quan vaig muntar Hotel Cochambre ja eren músics ja professionals. Vull dir... perquè ella em va dir, móntame con cara y ojos y te pongo en la sala bikini. I jo vaig entendre que cara y ojos era una miqueta que siguin professionals, no? Sí. I que portéssim una disfressa bona. I això fue lo que hizo que se convirtiera la banda que tenia abans, sí, en un poquito más con cara y ojos, que és lo que té ara. Sí, sempre ens porten al final... entenem que és perquè tenim una miqueta de nom i la gent, doncs, a aquella hora, un dilluns, s'aproparà, no? I per nosaltres sempre ha sigut com un plaer i un honor tancar les festes. Encara que venim molt cansats, perquè si és dilluns, pensa que els dijous també toquem el dijous, divendres, dissabte, diumenge, sí. I arribem el dilluns, després de 5 dies seguits, una mica exhaustos, però arribem.
0: Hotel Cochambre, un hotel desnonat i sense estrelles, un conserge i els seus botons a l'atur, que es llancen a interpretar els temes musicals dels usuaris més famosos que un dia es van allotjar en aquest hotel. Amb aquest argument inventat, lògicament, combinant música i humor, a parts iguals, on cap espectador es queda indiferent. Arribaran a Parets aquest dilluns 27 de juliol per tancar els 4 dies de Festa Major d'estiu, com sempre, amb moltes sorpreses noves.
4: Bueno, tenim moltíssimes cançons. Llavors, ells, els meus músics, per exemple, saben quan jo explico una cosa quina cançó va. Mm-hmm. O sigui, nosaltres tenim... no portem papers, ni portem res, ni seqüències, no gravem res. És una miqueta, sortim a tocar, i segons el públic que hi hagi aquella nit, si la Linera hi ha molt de jovent, doncs fem un concert més pel jovent, mm-hmm. I si veiem que hi ha una gent més gran, doncs... Fem una miqueta més de ball, una miqueta més de cançons més revival, una miqueta de tot, saps?
0: Hotel Cochambre han creat escola. En Beni ens parla del per què és especial actuar a Parets i el per La Linera.
4: Bueno, Parets per nosaltres és el Vallès, és el centre, una miqueta del Vallès. Som molt coneguts, sí. I és un parc que té molta patxoca, és un parc que té una vibra molt, molt ben parida, perquè... et pots col·locar on te vols, és gespa, és obert, és un escenari molt gran, està tot molt ben ubicat, les barres, o sigui, pots passejar, té una ondulació molt guapa, la gent pot pujar i baixar, no sé, té un puntasso que dels 130 concerts que fem a l'any, aquest en especial a nosaltres ens agrada molt. I mira que en fem de concerts, perquè cada any en fem moltíssims, no? Però... Parets té el parc de La Linera, que és una cosa per nosaltres molt, molt, molt, molt especial. Sí, ja et dic, el repertori és molt extens, i segons el que veig, ahí va la canción, i l'explicació. Uh-huh. Perquè cada canció va con una explicació.
0: Serà dilluns 27 de juliol a 11:45 de la mitjanit i el Parc La Linera, concert d'un dels grups que no poden faltar a la Festa Major d'estiu a Paretza i a qualsevol altra festa major, com són els Hotel Cochambre. Un grup de versions de temes de tota la vida amb un caire divertit i de festa liderats per en Benito Inglada.
3: RAC 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Avui en l'actualitat de la comarca parlem de l'empresa de Canoelles CAC7, que inverteix 5 milions d'euros a guanyar capacitat a Canovelles. El fabricant de detergents CAC7 Lloreda afronta una nova etapa d'expansió. Després de la bona resposta internacional als seus productes, l'empresa de Canovelles executa un pla inversor de 5 milions d'euros per incrementar la capacitat productiva. Segons han confirmat ara fa uns dies el mateix president de la companyia. El projecte consisteix a enderrocar una de les naus del centre de producció de Canovelles que l'empresa va adquirir uns anys enrere al fabricant de lluminàries Troll i construir-ne una de nova de 1.500 metres quadrats. També es redistribuirà la zona del magatzem. Ja estan entrant màquines noves per treballar. El salt no és només productiu, sinó també tecnològic, perquè són màquines més eficients. El resultat final és que la planta de Canovelles arribi a disposar d'una capacitat de producció de 250.000 ampolles diàries. Actualment en fabrica 160.000. L'objectiu de l'empresa és que el projecte estigui enllestit per començar a operar amb aquesta capacitat productiva ja dins de l'any 2027. El president de la companyia mostrava encara més ambició perquè està intentant adquirir coneixement amb eines tecnològiques que permetin escalar encara més la capacitat de producció, però sense haver d'incrementar gaire el parc de la maquinària. Volen una planta tecnològicament preparada per arribar a les 500.000 ampolles. Recordem que actualment en fabriquen 160.000 diàries. L'empresa, que és líder a l'Estat en categories com els desgreixadors i els llevataques, està aprofundint en la internacionalització amb bons resultats. Actualment, els seus productes es comercialitzen a 18 països, en alguns dels casos també en posicions de lideratge en el mercat. Lloreda explora determinats països amb cultures de consum i neteja similars als de l'Estat. És en atenció al creixement que s'espera que els mercats internacionals que l'empresa afronta amb aquest increment de capacitat. El mercat dels Estats Units suscita interès per a la companyia des de ja fa alguns anys, que CAC7 Lloreda l'afronta amb passos ferms, però també sense presses. La fórmula ha funcionat a Texas i l'empresa explorarà oportunitats també en altres zones. Amb una quota de mercat elevada a l'Estat espanyol, el creixement internacional acompanya l'evolució de la facturació. L'any passat es va fer un salt fins als 65 milions i mig d'euros i la previsió per aquest any és arribar als 72 milions d'euros.
3: El temps a RAC 107 FM.
5: Hola, què tal? Dies de molta monotonia, dies que no està passant gran cosa al conjunt de Catalunya i aquí a Parets del Vallès més del mateix. Ahir dimarts va ser un dia assolellat, amb aquesta presència de pols en suspensió i una màxima que va assolir de 35 graus aquí al poble. La mínima ha tornat a ser també molt semblant, de 23,7 graus. La jornada d'avui dimecres poques variacions tindrà. Amb un ambient assolellat, amb aquesta pols en suspensió, sí que és cert que avui les temperatures, sobretot les màximes, tendiran a quedar-se una miqueta més curtes i esperem arribar al voltant dels 32 a 34 graus. En canvi, demà dijous, amb aquest ambient que continuarà sent molt assolellat, sí que esperem que les temperatures puguin remuntar lleugerament i tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 35 graus. I amb els ulls posats, sobretot a la Festa Major, aquestes hores de la setmana podrem dir que estarà composada de dues parts bastant diferenciades. Per una banda, divendres i dissabte es presenten dies que seran assolellats i càlids, temperatures que amb prou feines voldran variar gaire, màximes que rondaran al voltant dels 32 a 35 graus aquí al poble. I a partir del diumenge ens creuarà un sol que ens portarà, per una banda, inestabilitat, pluges que podran aparèixer de la matinada de dissabte al migdia de diumenge. Per tant, haurem d'estar pendents amb les activitats programades perquè es podran veure una mica alterades. I també tindrem una baixada de les temperatures. Aquestes temperatures quedaran molt normalitzades per l'època de l'any i, per tant, una calor una miqueta més continguda. Aquesta segona part duraria ben bé fins dimarts. A partir d'aleshores, recuperació de les temperatures i, per tant, fi també de les precipitacions. Però, com sempre, estarem molt atents aquí a Rap 107 i a Twitter a Meteoparets. Que vagi molt bé.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM. Notícies.
0: Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla de fenòmens naturals. Quan i com veure l'espectacular mar conegut com el mar d'Ardora, un fenomen de bioluminescència que il·lumina la mar a la nit? La mar d'Ardora, també coneguda com el lloc de la bioluminescència marina, és un dels fenòmens naturals més sorprenents que poden observar-se sobretot a les costes de Galícia. Això sol ocórrer durant algunes nits d'estiu, quan el moviment de les ones o el pas d'una persona per l'aigua provoca centelles de color blau que il·luminen el mar, oferint una imatge única del seu entorn. A més, són nombroses les persones que desitgen gaudir d'aquest espectacle i del nord del país, on les condicions solen ser més favorables. La mar d'Ardora és una mar que té un fenomen de bioluminescència produït per milions de microorganismes marins, principalment els coneguts com a dinoflageladors, que emeten llum quan l'aigua s'agita. Una reacció que forma part del seu mecanisme de defensa i produeix aquesta lluentor blava elèctrica que pot observar-se en la superfície del mar. A més, també ocorre en altres zones del món, però Espanya és conegut sobretot a la costa gallega, on cada any atrau a nombrosos curiosos i aficionats a la fotografia nocturna. No hi ha una data exacta, però sol aparèixer amb major freqüència entre els mesos de juny i setembre. En aquestes dates és quan l'aigua aconsegueix temperatures més elevades i es donen les condicions adequades per a la proliferació del plàncton bioluminescent. Per a poder veure aquest fenomen és recomanable anar a una platja amb poca llum artificial i esperar que es faci fosc per complet. A més, se sol apreciar millor quan les ones trenquen en la riba o en moure l'aigua amb els peus o amb les mans. D'altra banda, no es recomana fer servir lots ni flaixos, ja que la llum artificial dificulta apreciar la intensitat d'aquesta bioluminescència. En quant a les millors platges per a veure aquest esdeveniment tan bonic, si esteu interessats, apunteu-vos, perquè on millor es veuen és, per exemple, ens hem d'anar, això sí, a Galícia, hi ha diferents platges de la Corunya, en concret a la platja de Carnota, de Nemiña, de Balears i de O Rostra, això a la Corunya, i a Lugo, a Catedrais. Al seu entorn, la bioluminescència depèn dels factors naturals, per la qual cosa la seva aparició no es pot garantir mai. Les imatges del mar il·luminada per aquestes llums blaves s'han convertit en tot un autèntic fenomen viral a través de les xarxes socials durant l'època d'estiu, encara que els experts enfatitzen que es tracta d'un procés natural, la intensitat del qual varia segons la concentració d'aquests microorganismes, l'estat de la mar i també les condicions meteorològiques. Per això, els qui tenen l'oportunitat de contemplar-ho gaudeixen d'un dels espectacles més fascinants que ofereix la natura, respectant l'entorn i evitant alterar, això sí, l'ecosistema marí.
3: Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia, i a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM.
0: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dimecres 22 de juliol de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de Rap 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
3: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès, voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.